posen gàbia al plomatge del foc. Si el vent tingués andanes, brides i estrepa el

0: Ràdio Arers, a Sant Nazari, 95.
1: Ràdio Arrels,
2: a Vallestavi, 95.5.

unes quantes exavares. Blau del mar, la mar salada, vés per on més entranyable.

quan la lluna va fent ones i el matí trempant-se en gresca i s'apaguen les faroles de la companyia fixa. Hi ha una llum, hi ha un silenci, ves per on més entranyable. És el meu pati bonic, un pèl nou, un pèl antic.

terrasses, els encerts i els fracassos.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Campo Anuso.

0: Ràdio Arrels.
1: A Bernet, 95.5.

més que fàstic fan tristesa.

0: Ràdio Arrels, són les 6.
1: Ràdio Arrels.
2: Bon dia, hem tingut pluja, ara fa calor. Maig calent i plujós fa l'any ric i abundós. Com anunciat ja el tenim, l'anticicló que abarca tota Europa occidental amb altes pressions i amb uns vents de llevant molt moderats. Resulta una pujada de temperatura important que podem qualificar d'estiuenca. El cel és blau i el sol brilla. Unes màximes que s'acosten als 30 graus que tindrem probablement demà. 22 a Matamala, hier, 27 a Oleta, 28 a Estué, 27 a Cornellà de la Ribera, Vingrau i Forques, 26 a la Torre del Bisbe, 25 a Portvendres, 28 al Pont de Reiners, 25 a Serrallonga. Pel que van al mercat de Figueres, entre 26 i 27 graus. El santoral esmenten diversos sants, Sant Constantí, Santa Gisela i Santa Helena.
3: Ràdio Arrels. El Soler, 95.
4: Una hora, 100% en català.
5: Ràdio Arrels.

No sé si toca glòria, no sé si toca mort. Més un ses batallades, combatament d'un cor. Del cor del nostre poble, del cor de la meua terra, que em diu no te'n vagis, fill, no passis la serra. La vila és maleïda, com l'ullam, com la guerra. La fulla que l'escolta tremola i pensa

0: país restarà. Quan partirem nosaltres cap a terres llunyanes, portant la nostra pena per viles i per planes, pensant en la dolçura d'una font catalana, de la passada vida guardaràs tu el record. Figuera que t'amagues al fons del meu hort, com toca la campana, com toca el meu amor. No sé si toca glòria, no sé si toca amor.
1: L'hora 100% en català.
2: A Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: L'associació Ludopia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
2: Qui perd la llengua, perd la identitat. Ja hem dedicat dos minuts a les sigles que al final s'han transformat en paraules, com el làser, el radar o la sida. En català en tenim tres que valen la pena de subratllar. Per designar un disc vinil, d'aquests grans, que fan 33 revolucions, en anglès en diuen long playing, un disc de llarga durada. Amb les inicials de long playing, en català hem fet LP, que s'escriu E-L-E-P-E accent. Sobre un altre tema, quan van clavar el Crist a la creu, li van posar un cartell en llatí que deia Jesus Nazarenus Rex Judaeorum, Jesús de Nazaret, reis dels jueus, o sigui, INRI. INRI, en català, ha entrat en la llengua com a sinònim d'escarni, de vergonya. Per exemple, en la frase aquest és el pitjor INRI que pot caure sobre la fama d'algú. I molt recentment, arran de les catastròfiques inundacions al País Valencià, s'ha utilitzat una sigla per designar la gota freda que s'havia abatut tan violenta sobre aquesta pobra gent, la Dana, un mot creat a partir de les inicials de depressió aïllada a nivells alts. Han començat els treballs d'arranjament dels camins afectats per la Dana.
1: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludopia.
3: Radio Arrels, a Vives, 88.2.
4: Escolteu Radio Arrels.
0: Radio Arrels.
5: Radio Arrels. Són les 7. L'informatiu. A Radio Arrels.
6: Bon dia. Les ofertes de feina cauen un 4% a Catalunya Nord, però és una baixada més petita que la que viu la regió Occitaní i el conjunt de l'Estat. Aquestes són algunes de les conclusions d'un estudi que ha presentat France Treball aquesta mateixa setmana. El principal problema de les feines a Catalunya Nord és que són majoritàriament contractes temporals, sobretot destinats al turisme i a l'agricultura. El sector de Ceret, que abarca el Vallespí, el Baix Tec i la Costa Vermella, el 78% de les ofertes de feina són temporals. El sector de Prada ho són un 73%. L'àmbit que més treballadors cerca a Catalunya Nord és el de les ajudes a domicili, seguit de la restauració i els animadors culturals. Precisament els treballadors de l'empresa Boucher Vaslan de Ribes Altes es reuniran aquest vespre amb el prefecte, després que l'empresa hagi decidit emportar-se tota la producció al Loira i Marne i acomiadat 32 dels 36 assalariats. Els treballadors d'aquesta empresa de material vinícola denuncien que les condicions dels acomiadaments les han negociat sindicats del país del Loira, sense tenir en compte la realitat nord-catalana. A més, critiquen que es deslocalitzi una de les poques empreses que produïen des de Catalunya Nord. I canviem de tema perquè la prefectura ha actualitzat les dades de la secada a Catalunya Nord. Les pluges d'aquest hivern han millorat el volum d'aigua als embassaments, rius i napes freàtiques, tot i que les reserves dels Aspres i del Reart continuen en situació d'alerta. Tot el litoral continua especialment vigilat tenint en compte que d'aquí a poques setmanes arribarà un gran nombre de turistes i la demanda d'aigua pujarà de cop. Precisament ens quedem al litoral perquè les petites barques de vela podran tornar a entrar al mar des de la platja del Racó d'Argelers. L'Ajuntament de Juli Sans ha complert la promesa de campanya i ha tornat a instal·lar el canal de boies per permetre que aquestes embarcacions puguin sortir des de la platja, cosa que havia suprimit l'antic consistori d'Antoine Pagà. A Elna, els restauradors critiquen la mesura de l'Ajuntament de fer tancar les terrasses dels bars de la vila a les 11 de la nit. El consistori d'extrema dreta justifica la mesura per reduir el soroll i permetre el descans dels veïns i puntualitza que aquesta norma només s'aplicarà a les taules instal·lades a la via pública. Els comerciants alerten que això serà un cop molt dur per la seva activitat i que la mesura s'ha pres sense cap mena de comunicació prèvia. Alguns restauradors estan especialment preocupats perquè ja havien aparaulat concerts per la Festa de la Música, però l'Ajuntament es mostra inflexible i diu que caldrà plegar a les 11. I no marxem d'Elna perquè l'associació Encantarem organitza el festival Trobada Encantada, unes jornades dedicades als cants polifònics. El festival se celebra a Elna entre demà i diumenge. Prisca Marcial Llevaria explica què són els cants polifònics.
0: Els cants polifònics tradicionals, doncs com el seu nom indica, són cants que se cantava dins la tradició, que se transmetien de manera oral, i en polifonia vol dir que es canten amb diverses veus, la veu normal, una veu més greu, una veu més aguda. Són cants que la gent coneixia, que feien part del patrimoni.
6: I demà comença un nou cap de setmana llarg per molta gent de l'estat francès i d'alguns municipis de Catalunya Sud. A Catalunya Nord no es preveuen grans cues més enllà de possibles retencions al peatge del Voló. Demà sí que hi pot haver més problemes a l'autopista entre Tolosa i Narbona, direcció Mediterrani, i a l'A9 entre Montpeller i Narbona, en sentit sud. La resta de dies no s'esperen grans cues a prop de Catalunya Nord. Completem ara aquest informatiu amb la previsió del temps.
7: Bon dia, hem tingut pluja, ara fa calor. Maig calent i plujós fa l'any ric i abundós. Com anunciat, ja el tenim, l'anticicló que abarca tota Europa occidental amb altes pressions i amb uns vents de llevant molt moderats. Resulta una pujada de temperatura important que podem qualificar d'estiuenca. El cel és blau i el sol brilla. Unes màximes que s'acosten als 30 graus que tindrem probablement demà. 22 a Matamala hier, 27 a Oleta, 28 a Estoer, 27 a Cornellà de la Ribera, Vingrau i Forques, 26 a la Torre del Bisbe, 25 a Portvendres, 28 al Pont de Reiners, 25 a Serrallonga. Pel que van al mercat de Figueres, entre 26 i 27 graus. El santoral esmenten diversos sants, Sant Constantí, Santa Gisela i Santa Helena.
3: Radio Arels. En Fiac, 95.
4: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat
8: Radio Arrels.
9: Radio Arrels.
8: Cada dia i cada hora en català.
4: Agricultura a Radio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
6: A Radio Arrels avui som al Mas Averós, a Pesillà de la Ribera, amb en Joan Llobet. Bon dia.
10: Bon dia, benvinguts.
6: El Joan moltes vegades l'heu sentit a Radio Arrels parlant d'oli, perquè és olicultor, però a més, avui ens vol explicar que aquí al Mas ha arribat un gran grup d'abelles i que s'hi han instal·lat, oi que sí, Joan?
10: Sí, sí, és un eixam que ha vingut, és la naturalesa que porta les bones coses.
6: Això és normal que vinguin eixams d'abelles aquí en aquest mas i esteu acostumats o és una cosa anòmala, podríem dir?
10: No, no, és una cosa molt normal perquè, com tots els puestos de pageseria, hi ha menester d'abelles i depuis anys i anys hi ha gent que han instal·lat rusc i les abelles s'han posat una mica naturals dins de tronc d'arbres, cases velles i coses així. I tenim força xams d'abelles naturals que viuen aquí, que se cuiden de l'environnament.
6: Clar, les teves plantacions, què fan de bo les abelles pels camps i per les oliveres, per tot plegat?
10: Doncs les abelles és un fonamental de la vida, de l'agronomia, de lo que ha fet que som ara aquí, perquè han començat, per la primera cosa agrícola que s'ha fet ha sigut de domesticar les abelles, perquè havien trepat el mel bo i de seguida han trepat maneres de poder collir el mel sense se fer atacar per les abelles, perquè aquí de sempre ha sigut així. I fa que hi ha molts anys, és un Neandertal que ha començat a fer apicultura. Donc, es n'ha fet apicultura per tenir mel per ell, hi ha hagut dommages collatérals, com diuen ara en les informacions i coses així, i aquests dommages collatérals era la pol·linització. La pol·linització es troba tot cruzada, perquè les abelles van a pasturar lluny, fins a 400 metres del rusc, fins al lloc on viuen. És la llur manera de fer. Més enllà no és prosper, però aquests 400 metres són ben bé recorreguts. Vos fa 18 hectares de mitjana, perquè hi ha llocs que no poden anar, posem 20, però sus aquesta superfície hi ha poder les mateixes plantes, però tenen variables. I el fet de se mesclar amb la canviera de pol·len fa que poden anar endavant, perquè depuis l'origine del temps, el temps va canviant de mica en mica. Ara poder una mica passa de pressa, però va canviant. I la naturalesa ha seguit seleccionant les millors plantes i posant prosperitat en aquestes coses. Donc les abelles són essencials perquè fan la pol·linització.
6: En aquest cas, Joan Llobet, aquestes abelles que s'han instal·lat aquí al Mas Abrós, s'han instal·lat en un espai que ja estava previst per les abelles o han trobat el primer espai, han trobat un espai que els anava bé i ja s'hi han posat?
10: El segon eixam sí, coneixia més bé la cosa. El primer no, el pobret no ha atrapat el puesto que li anava bé. No ho sapigué per què. Perquè les abelles ho saben fer moltes coses, perquè són insectes que viuen tot l'any, que saben se posar a menjar en el rebost per passar la dolenta sazó i tot això, combatre les malalties, molta cosa. Una cosa que no saben fer és fer la casa. I des del primer principi, Neandertal ha fet rusc amb troncs d'arbres de buits, que se fa encara, hi ha gent que ho fan encara, i és aquí que han fet la collita de la mel. Doncs les abelles, quan fan l'eixam, que és natural, és la multiplicació de les espècies, busquen un puesto per s'enroscar. És per això, a vegades, l'atrapeu dintre la VMC, i truqueu un apicultor, tinc abelles dintre la VMC, o dins la casa, ja, quan feia apicultura, hi ha gent que m'han trucat perquè tenien les abelles que passaven dins la casa. S'havien posat a la xemeneia i per més facilitat pujar a la xemeneia era difícil, i quan la finestra era oberta, travessar la cuina anava molt més bé. I el pobre senyor tenia una por. Hem tingut feina per a canviar de puesto aquesta vegada. Doncs vam buscant un puesto per se posar i l'apicultor de diligent, com se diu, posa puestos per anar a viure. Donc, l'estudi de les abelles permet de fer el puesto el millor que hi hagi, o que correspongui a les necessitats de les abelles, perquè no se'ls diu, vine aquí! No és domèstic que les abelles fan el que volen. I donc es posem diverses caixes, diverses rus, buits, i les abelles hi estan. I si trapen que no va bé,

0: Sí, no?
1: Sí, aprofiti d'aquest espai per els respondre, perquè semblava que en tenien certes interrogacions, perquè feien venir abelles, que tenien problemes de... I aquest abricoter no vol agafar la fruita, li cal portar una altra planta, i perquè feien aquestes coses, i serà molt de ple que els vaig els dedicar una mica de comentaris.
0: Doncs tu mateix.
1: Tu mateix. Doncs de primer... Parlarem dels arbres, és el més important per aquesta gent, perquè a vegades les abelles venen o no venen, fa fruita o no fa fruita. Doncs a vegades un arbre no s'agrada no pas el que és i no se sent complert. Hi ha plantes que és, des de l'origine teniu l'ametller, no és acabat per dins el seu cap i sempre busca fer el clon millor. Doncs si tenen pol·len d'altres varietats, és millor, aquí he crit de les abelles, però li cal donar l'informació. És per aquesta cosa que de posar un ram d'una altra classe al mig dona l'informació a l'abricoter, i l'abricoter fa aquest nèctar que fan venir les abelles que venen al pasturar. I doncs els abricoters esperen el moment, és per això que de portar aquestes flors aquí amb una mica d'aigua, i si podeu, voleu que marxi molt més bé, i poseu una aspirina efervescente de dins, com les flors, és la mateixa cosa. La flor vos durarà més temps i el pol·len serà més apte a ser servit per les abelles.
0: Llavors és això, s'han de posar aquestes flors amb l'arbre.
1: Amb aigua, si teniu un abricoter que no agafa pas, els abricoters moderns, i poseu rouge du roussillon, agafeu branquillos dintre una galleda amb aigua i un parell d'aspirines efervescentes de dins, i vos durarà quasi una setmana aquestes flors que les abelles podran venir a buscar i faran transmissió. Perquè quan la planta detectarà un pol·len una mica diferent, hi haurà l'impulsió de fer venir les abelles. I perquè si vos espieu, si teniu el temps d'anar a espiar les abelles, veureu que venen sous una planta, mais una mitja horada. I és acabat. Mais pendant mitja hora hi ha hagut moltes abelles. I com les abelles són peludes, se truquen per menjar. I piquen a les etamines i el pol·len cau sous l'esquena. I anant amb una altra flor, piquen sous les etamines, se giren, la toca, el pistil, i o se posen de cap i bolsa, i és aquí que teniu la polinització. Però cal que l'arbre pugui donar aquesta impulsió. És per això que funciona.
0: Doncs ja queda dit amb aquests trucs, diguem, per
1: sí,
0: poder polinitzar millor.
1: La coneixença més àmplia.
0: Doncs, Joan Llobet, moltes gràcies i esperem que les abelles si estiguin un bon temps aquí, no?
1: Sí, faran la llur feina, perquè jo abans tenia abelles per fer mel per la venta i abans tenia abelles per fer bordura, però no pas per fer mel. I com he deixat de fer apicultor comercial, com se diu, tinc caixes buides i espero que els aixants vinguin de dins i durant la temporada d'estiu fan la llur feina, la llur vida, i un cop han acabat, perquè cada any venen, cada any fan petites, és la naturalesa, els adoni amb gent que tenen menester. Perquè tenim una gran dificultat dintre el nostre terme, és que abans hi havia molts de pagesos, i un pagès cada 10 tenia abelles, o tenia un amic que li agradaven les abelles, però hi havia rusc a tot el terme, i hi havia molta polinització, perquè el que dèiem pels abricoters, imagineu la garriga, si no hi ha més abelles, la farigula acabarà per no ser més adaptada al nou puesto, i si no ha pogut fer aquesta genètica de diversificació, mai podrem tenir frigola d'aquí 10 anys o 15 anys. És una molt grossa necessitat. I convidar la gent a posar puestos perquè les abelles puguin viure, sense ser apicultor, sense ser res, puestos, o convidar un apicultor de venir a casa seu. I una altra cosa, si les abelles, vos he dit que anaven a 400 metres del rusc, doncs si teniu un camp que és una mica gran, adobeu que les abelles puguin venir, que no sigui massa lluny, si sabeu que hi ha abelles tocant, o feu un petit puesto per tenir abelles al mig del camp, així sereu més segurs. Perquè a 400 metres és el dia que fa bon temps. Quan teniu un dia de primavera que és curtet, que hi ha mitja hora de feina possible per les abelles, no aniran a 400 metres, estaran més aviat a 200, a vegades 50.
0: Doncs queda clar, així per tenir les plantes més fortes al camp, va bé tenir les abelles a prop. Joan Llobet, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a tot, i si teniu preguntes, profiteu de la ràdio, és una bona cosa. Radio.

agafes. No hi ha res com quan et tinc amb mi i em parles i em dius i em calles. N'hi ha prou amb un sospir tan suau, tan bàsic, tan buit, tan màgic.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: El 21 de maig del 2003, el Tribunal Suprem d'Holanda autoritza l'extradició de Juanra, el cantant de Cop. El nom del grup és l'acrònim de Columna d'Odi Proletariat, una formació d'artcore punk matall basada a Badia del Vallès. Els tres membres són Juanra, Josep i Xerro. Cantaven en basc, català i castellà. En les seues lletres hi ha un discurs anticapitalista i independentista amb una difusió en ambients alternatius. El primer disc de Cop es va publicar l'any 1999 sota el títol de Internacionalista. Dos anys després, surt a la venda Ofensiva, amb sonoritats techno. Uns mesos més tard, al setembre 2001, en plena evolució del grup, la carrera de Cop es va estroncar a causa de la recerca del seu cantant acusat de passar informació relacionada amb Beta. Juanra va ser detingut el gener del 2002 als Països Baixos abans de ser extradit cap a Madrid, on seria jutjat i condemnat a 5 anys de presó. En aquell període, el grup va decidir continuar actuant sense el cantant, però amb la participació d'altres músics. L'any 2007, Cop va tornar a publicar un nou disc, Nostrat, sense la veu de Juanra. Quan el cantant surt de presó, al maig d'aquell any, decideix refundar el grup, del qual serà l'únic membre original de Cop. Escoltem

Sí, és els anys 85, una cosa així, i és el Gerard Melú que ha musicat la Maria Mercè Marçal. Ha musicat moltes cançons de la Maria. Estimava molt la poesia de Maria Mercè. Jo havia portat uns llibres de la Maria, li he ofert uns llibres, i d'aquí va començar un treball sobre la poesia.

0: Les corrandes per la Pepa, el poema de Maria Mercè Marçal, musicat per Gisela Bellsolà, una de les cançons preferides dels nostres auditors l'any 2000.
1: Ràdio Arrels, a Ceret, 88.2.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
4: Bon dia, hem tingut pluja, ara fa calor. Maig calent i plujós fa l'any ric i abundós. Com anunciat, ja el tenim, l'anticicló que abarca tota Europa occidental amb altes pressions i amb uns vents de llevant molt moderats. Resulta una pujada de temperatura important que podem qualificar d'estiuenca. El cel és blau i el sol brilla. Unes màximes que s'acosten als 30 graus que tindrem probablement demà. 22 a Matamala, hier, 27 a Oleta, 28 a Estoer, 27 a Cornellà de la Ribera, Vingrau i Forques, 26 a la Torre del Bisbe, 25 a Portvendres, 28 al Pont de Reiners, 25 a Serrallonga. Pel que van al mercat de Figueres, entre 26 i 27 graus. El santoral esmenten diversos sants, Sant Constantí, Santa Gisela i Santa Helena.
1: Ràdio Arrels, a Cabestany, 95.

0: Vilatges de Conflent. Som a Escaró i amb el batlle Daniel Aspa ens havíem parat davant l'església de Sant Martí. Estem al monument als morts. Morts, he vist que són morts 14-18 i en veig amb tots cognoms catalans, per això, eh?
1: Sí, hi ha catalans, hi ha noms catalans. Blanquer. Blanquer és un nom que encara... El Blanquer, si aneu a Fulla a comprar pomes, aneu cal Blanquer, Areng, i el Blanquer Areng era un... fa partida de la mateixa família que el Blanquer aquí. Blanquer i Assenta. Ja veureu també el Broc, el Broc. El Broc hi ha... El Broc és una família d'Itoa. I després hi ha també Brocs a Soanyes i a Marians. També ja veu el Colomer, Colomer. Draper, Draper era el Binot d'Amunt. Draper era el Binot d'Amunt. La Iagona. Iagona també és un nom català, això.
0: I en 39-45 no en veig cap?
1: No, no. I ha pas... Això és fora... 14-18.
0: Continuem la passejada. Escaró és bastant assolellat, eh?
1: És assolellat, sí, sí, perquè el sol se lleva al Canigú aquí, després a migdia és sus al Tres Esteres i després és a la Serra i de Nyert, i doncs tenim el sol gairebé tot el dia.
0: Tot el dia el sol, i sabeu que quan és a sobre el Tres Estrelles... És a migdia.
1: Sí, això a Tres Estrelles és sempre a migdia quan el sol és al cap del Tres Estrelles.
0: Continuem la passejada. Doncs aquí quin carrer estem? El carrer de Sant Martí encara? O...
1: Sí, sí, estem encara al carrer de Sant Martí i anem caminant a poc fins a la Font. I la Font també se diu la Font de Sant Martí.
0: Aprofitem que passegem per aquest carrer i passarem segurament, però hi ha el Museu de la Mina i la mina ha marcat realment la vida d'Escaró. Potser més que d'altres vilatges del Conflent, però o tant.
1: Veieu, a Escaró el que hi ha és que hi ha hagut menès fins a 93. 63 era la mena de ferro ha tancat, i després hi ha hagut l'explotació del fluor i doncs al cel obert hi ha hagut l'explotació del fluor fins a 93. És per això que la memòria dels minuts és important per al nostre poble.
0: Aquí arribem cap a un oratori. N'hi ha molts oratoris a Escaró, no ho he notat, però hi ha alguns com molts en molts llocs.
1: Antes de l'oratori, aquí estem davant de la primera cooperativa dels minors, aquí. Jo els ho pas vist, això. N'hi ha un, Escaró, André Margall, que s'heu fet, has fet una entrevista sus del 13, el 13 d'Escaró, i ha treballat aquí. Ha treballat aquí, i aquí de dins, de cop fem visites, i aquí de dins hi ha un forn, i se feia el pa per tot Escaró. I veia també, venien merluça, venien oli, i també pa, segur, i altres coses.
0: L'essencial, eh? Hi havia més d'una cooperativa. Suposo que passarem per una altra després.
1: Passarem per una altra. Me'n vaig a fer visitar una altra que existeix pas. Ja passaré. Res, me te la faré visitar per això, eh?
0: Doncs ara estem a l'oratori, que és oratori dedicat a...
1: És l'oratori de Santa Caterina, i n'hi havia dos d'oratori, tinc el Nescarú, l'altre era al costat de la meva casa, que ara hi ha un forat, i te diré on era l'oratori de... L'altre oratori era l'oratori de Sant'Anna. Aquest és Santa Caterina.
0: Veiem que Escarró fa atenció a la seva, sobretot aquesta memòria és important, ho has dit, Daniel Aspa, i ara estem davant un lloc important també i hi ha un panell que ho explica.
1: Aquí estem davant de la casa del presumit. El presumit, per què li deien el presumit? Van dir-vos. Per què li deien el presumit? Perquè tenia un forat roig. I doncs li deien el presumit perquè era també ben vestit sempre.
0: Sempre ben mudat.
1: I doncs era un cafè d'aquí, d'Escarú, i aquell cafè, la gent, com hi havia jutes, hi havia greves d'Escarú, s'estaven aquí. Si me'n veig, te mostrarà. Veus, aquí de dins, hi havia la reunió central del sindicat i tots els minuts eren aquí, tot això. Tot el carrer hi havia minuts. I el sindicat se tenia reunió aquí de dins. I doncs és aquí que s'ha decidit les grans greves de 1936-37 i després les greves de 48. És aquí que les coses se passaven. I és per això que amb l'acord dels propietaris d'aquest lloc s'hem posat aquest paneu aquí per explicar les coses.
0: Encara hi ha la marca Café du Midi i aquest paneu que ho explica, que aquest era un lloc important, és una casa normal amb una senyora molt gran.
1: Aquesta era la dona del presumit. Aquell, el seu fill, aquesta... És viva encara, la coneixes, és l'Henrieta.
0: Ah, és l'Henrieta jove.
1: L'Henrieta Pri, després l'Henrieta Nogués, és viva encara. Era aquesta, era l'avi de l'Henrieta. I li deien la Nica, és pas perquè creus coses tu, és perquè se deia Veronica. I doncs al diminutiu li deien Nica.
0: I doncs explica el que acaba d'explicar en Daniel Aspa, que aquí hi havia molt moviment i el que ens ha ensenyat és que per sota, a la planta baixa, és a dir, que fins i tot a la cava se feien les reunions sindicals. Daniel Aspa ha parlat de lluites. Bé, contra el patronat segurament de la mina, però és que hi havia lluites entre ells, entre sindicats?
1: No, aquí hi havia un sol sindicat, hi havia que era CGT, hi havia pas Força Obrera. Força Obrera és després, cap als anys 50, jo t'expliqui la història abans, 1950.
0: Aquí hi ha una façana d'una casa, també hi ha una foto, que és una foto de mina, amb un vagonet de mina.
1: Això, aquí hi ha un de Serdinyà, i aquesta foto era el 705. Era una galeria que era a baix del poble, i era una galeria de rolatge. És aquí que s'assallava tot el minerer de ferro.
0: 705, perquè els nostres oients ho entengui, és la cota de minera?
1: Oh, és la cota minera, i de cops aquí, quan discutim, de cops diem, me'n vaig als Rubius a l'11, me'n vaig als Castanyes al 705, me'n vaig a fer un torn al 902. És així que la memòria també és una memòria dels llocs.
0: La cota d'altitud de les galeries de la mina serveixen encara de referència. Continuarem a Escaró amb el Daniel Aspa pel proper episodi pel carrer de Sant Martí.

0: Tu savais ce que je sais. Dans quel mal je suis passé, t'en ferais pas beaucoup pour ta petite éternité. J'ai voulu me racheter, mais voilà, j'étais trop cher. Depuis que les financiers mettent mes vertus aux enchères. Depuis que les poètes maudits comptent leurs économies. Je suis une pute au nerf d'acier. Je sais tout, mais je dirai rien. C'est peut-être préférable pour l'idéal républicain. J'aimerais crever, tu sais. J'aimerais qu'on me foute la paix.
1: Radio Arrels.
2: Radio Arrels.
3: Radio Arrels. La crònica del planeta. CO2 a Radio Arrels.
1: Albert Nuguer.
4: L'ADEME defensa la seva independència. Bon dia. La tensió política al voltant de la transició energètica a l'estat francès ha assolit segurament un punt de ruptura institucional inèdit des de la fundació de l'Agència de la Transició Ecològica, l'ADEME, l'any 1990. En un moviment sense precedents històrics, el Consell d'Administració d'aquesta entitat pública va celebrar una reunió extraordinària per manifestar una oposició frontal i oficial al projecte de llei presentat ahir pel govern de Sebastián Ocone. El text normatiu en causa, batejat com a llei estat local, pretén reforçar el control de l'executiu en l'àmbit territorial i inclou mesures que, segons els treballadors i molts experts, suposaran el desmantellament progressiu d'aquesta agència ambiental. El cor de la discòrdia se situa en un article de la proposta de llei que dictamina la integració forçosa de les direccions regionals de l'ADEME dins de les estructures estatals de la SDREAL i la col·locació automàtica de la meitat del seu personal sota el control directe de les prefectures. Aquesta pèrdua d'autonomia posa en risc el paper històric de l'ADEME com a actor independent i tercer de confiança indispensable per a ajuntaments, empreses i laboratoris de recerca. Consideren que aquesta reforma burocràtica amaga una decisió política que amenaça diluir una experiència tècnica vital. Per exemple, l'any passat, l'ADEME va mobilitzar prop de 2.800 milions d'euros en subvencions per a projectes territorials i de descarbonització industrial. Mentrestant, les retallades pressupostàries previstes pel govern es veuen com un greu retrocés just quan la sobirania energètica i la crisi climàtica exigeixen decisions fermes i no pas concessions politico-administratives que posen en perill el futur de l'acció ecològica.
5: Radio Arrels, a Burquera, 93.1.

0: De dilluns a diumenge, de gener a desembre, coses que passen al nostre país. L'agenda de Ràdio Arrels.
1: L'associació Encantarem us convida al seu festival Trobada Encantada, enfocat en els cants polifònics tradicionals aquests propers 22, 23 i 24 de maig a Elna. Vàries activitats hi són proposades per donar a conèixer aquesta pràctica vocal. Tallers, cantades, concert, ball folk... Podreu trobar tota la informació i les inscripcions a Eloasó Trobada Encantada. Així que ens trobem ben aviat a Elna per al festival Trobada Encantada els 22, 23 i 24 de maig. Fins aviat! Adeu!
2: Ràdio Arrels, a Sant Joan Pla de Corts, 88.2.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
2: Ràdio Arrels. Són les 8. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
3: Bon dia. Les ofertes de feina cauen un 4% a Catalunya Nord, però és una baixada més petita que la que viu la regió Occitaní i el conjunt de l'Estat. Aquestes són algunes de les conclusions d'un estudi que ha presentat France Treball aquesta mateixa setmana. El principal problema de les feines a Catalunya Nord és que són majoritàriament contractes temporals, sobretot destinats al turisme i a l'agricultura. Al sector de Ceret, que abarca el Vallespí, el Baix Tec i la Costa Vermella, el 78% de les ofertes de feina són temporals. Al sector de Prada ho són un 73%. L'àmbit que més treballadors cerca a Catalunya Nord és el de les ajudes a domicili, seguit de la restauració i els animadors culturals. Precisament els treballadors de l'empresa Boucher Vaslan de Ribes Altes es reuniran aquest vespre amb el prefecte, després que l'empresa hagi decidit emportar-se tota la producció al Loira i Marne i acomiadat 32 dels 36 assalariats. Els treballadors d'aquesta empresa de material vinícola denuncien que les condicions dels acomiadaments les han negociat sindicats del País del Loira, sense tenir en compte la realitat nord-catalana. A més, critiquen que es deslocalitzi una de les poques empreses que produïen des de Catalunya Nord. I canviem de tema perquè la prefectura ha actualitzat les dades de la secada a Catalunya Nord. Les pluges d'aquest hivern han millorat el volum d'aigua als embassaments, rius i napes freàtiques, tot i que les reserves dels Aspres i del Reart continuen en situació d'alerta. Tot el litoral continua especialment vigilat, tenint en compte que d'aquí a poques setmanes arribarà un gran nombre de turistes i la demanda d'aigua pujarà de cop. Precisament ens quedem al litoral perquè les petites barques de vela podran tornar a entrar al mar des de la platja del Racó d'Argelers. L'Ajuntament de Juli Sans ha complert la promesa de campanya i ha tornat a instal·lar el canal de boies per permetre que aquestes embarcacions puguin sortir des de la platja, cosa que havia suprimit l'antic consistori d'Antoine Pagà. A Elna, els restauradors critiquen la mesura de l'Ajuntament de fer tancar les terrasses dels bars de la vila a les 11 de la nit. El consistori d'extrema dreta justifica la mesura per reduir el soroll i permetre el descans dels veïns i puntualitza que aquesta norma només s'aplicarà a les taules instal·lades a la via pública. Els comerciants alerten que això serà un cop molt dur per la seva activitat i que la mesura s'ha pres sense cap mena de comunicació prèvia. Alguns restauradors estan especialment preocupats perquè ja havien aparaulat concerts per la Festa de la Música, però l'Ajuntament es mostra inflexible i diu que caldrà plegar a les 11. I no marxem d'Elna perquè l'associació Encantarem organitza el festival Trobada Encantada, unes jornades dedicades als cants polifònics. El festival se celebra a Elna entre demà i diumenge. Prisca Marcial Llevarí explica què són els cants polifònics.
4: Els cants polifònics tradicionals, doncs com el seu nom indica, són cants que se cantava dins la tradició, que se transmetien de manera oral, i en polifonia vol dir que es canten amb diverses veus, la veu normal, una veu més greu, una veu més aguda. Són cants que la gent coneixia, que feien part del patrimoni.
3: I demà comença un nou cap de setmana llarg per molta gent de l'estat francès i d'alguns municipis de Catalunya Sud. A Catalunya Nord no es preveuen grans cues més enllà de possibles retencions al peatge del Voló. Demà sí que hi pot haver més problemes a l'autopista entre Tolosa i Narbona, direcció Mediterrani, i a l'A9 entre Montpeller i Narbona en sentit sud. La resta de dies no s'esperen grans cues a prop de Catalunya Nord. Completem ara aquest informatiu amb la previsió del temps.
5: Bon dia, hem tingut pluja, ara fa calor. Maig calent i plujós fa l'any ric i abundós. Com anunciat ja el tenim, l'anticicló que abarca tota Europa occidental amb altes pressions i amb uns vents de llevant molt moderats. Resulta una pujada de temperatura important que podem qualificar d'estiuenca. El cel és blau i el sol brilla. Unes màximes que s'acosten als 30 graus que tindrem probablement demà. 22 a Matamala, hier 27 a Oleta, 28 a Estoé, 27 a Cornellà de la Ribera, Vingrau i Forques, 26 a la Torre del Bisbe, 25 a Portvendres, 28 al Pont de Reiners, 25 a Serrallonga. Pel que van al mercat de Figueres, entre 26 i 27 graus. El santoral esmenten diversos sants, Sant Constantí, Santa Gisela i Santa Helena.
1: Ràdio Arrels, a Sureda, 95.
2: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
6: Escolteu Ràdio Arrels.
7: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: La vida, la cultura, la política, la gent. Impressions sobre el nostre temps amb Iu Escapa a Ràdio Arrels.
3: Com cada dijous en aquesta hora a Ràdio Arrels establim comunicació amb Pasià de la Ribera i com cada dijous ens respon l'Iu Escapa. Iu, bon dia.
4: Bon dia.
3: I avui, Iu, vols fer algunes reflexions arran d'un article que has llegit fa uns dies al setmanari La Semaine du Roussillon, que, per resumir-ho, doncs expliquen que Catalunya Nord és presonera d'una cultura de renda i que això té una explicació històrica.
4: Sí, sí, sí, molt bon article. Molt interessant perquè trenca alguns esquemes, duc. Bon, ja en parlarem. És un article, cal dir de qui és, d'un tal, no el coneixi, Yves Patrick Coleno, que ha estat professor al Liceu Aragó i que és un especialista en economia i que fa, i que ara és més una persona que se dedica a buscar donc, solucions econòmiques o a fer observacions sobre les situacions econòmiques. Què diu això? Això diu una cosa que és incontestable, em sembla, que encara hi ha molta gent que ho contesta, no? Que encara hi ha matisos, perquè hi ha molta gent que són creatius aquí, Però la majoria té una cultura de renta. Per exemple, molts agricultors, al moment donat, o quan funcionava bé, per exemple, l'hortalissa, que se guanyava diners en treballant molt, i finalment sovint han fet una cultura de renta, han comprat cases a bord de mar o d'altres coses, o cotxes de luxe i tot això. Això tothom ho sap, tothom ho sap. Hi ha matisos i moltes excepcions, però globalment ha estat més que fer coses creatives. Però ell diu que aquesta cultura de renta té moltes explicacions, perquè tant una explicació bàsica és que des del Tractat dels Pirineus, el nostre territori ha estat apartat completament del seu territori d'expansió econòmica, social, filosòfica, jo diria, que és finalment el Principat, Catalunya Sud de Girona, ha estat apartat de Figueres, de Girona, de Barcelona, amb tot el que això vol dir. I diu, després del Tractat dels Pirineus, nosaltres som una província, estrangera, si voleu, província, som d'on ven, provinciaré els camperduts, És això la idea de província en França. Els camperduts són la gent del sud, la gent de les periferies, i són províncies, provinciaré. L'estat tenen de seguir la llaca perquè han estat vençuts. I diu això, la estructura social s'ha enquilosat, si vols, i finalment l'única raó de ser un qualcom d'important és de ser propietari de qualcom de terres. Pot ser al segle XIX, pres les terres valen poc ara, ser propietari de cases més luxoses, cases a per tot arreu, més tenir cases, i de viure d'això, tenir també comerços i fer lloguers molt cars, és un problema importantíssim aquí per desenvolupament de la província local, per exemple, als pobles. Sovint els artesans, els comerciants que treballen bé tenen un lloguer molt, molt alt, per exemple. I tot això fa que és per aquest home, aquest professor, Coleno, diu que és això que frena d'una manera molt important el desenvolupament que tenim nosaltres. I em sembla que això és un element que tothom espero que la gent comencen a se donar compte d'això. I, per exemple, durant molt de temps, els que defensaven el català, els que defensaven la proximitat cultural, històrica econòmica entre Catalunya Sud i Catalunya Nord passaven per gent, i encara quan catalanista semblava molt de gent, quasi un insult, no? Que jo no sé pas el que vol dir catalanista. Per exemple, la gent que estimaven i que miraven de tenir una reflexió global interessant sobre el país, aquesta gent que tenen un mínim de reflexió global, és evident que nosaltres tenim un lligam importantíssim dins tots els aspectes amb la Catalunya Sud i amb el Sud. El tenim cap al Nord, ben entès. Això sí, però el tenim també de la mateixa manera cap al Sud, però això nosaltres és quasi impossible per les estructures de l'estat francès i sovint per les estructures mentals que molta gent tenen com a estructura mental que la frontera encara existeix. I si no existeix és per tenir coses més interessants, la gasolina més barata, el pastís més barat i d'altres encara barbaritats que podes tenir a la Jonquera o dins d'altres llocs. No? Però poca gent, te diran, cal organitzar per treballar junts, tant d'una manera educativa que d'una manera de sanitat, per exemple. L'èxit extraordinari de l'Hospital de Cerdanya és un exemple terrible. Podrien tenir un centre de formació professional transfrontalier i, per exemple, això falta, és evident, i falta més a la gent d'aquí que a la gent de Catalunya Sud. I doncs, finalment, aquest constat senzill a fer i honest, perquè sovint si la gent que no volen pas veure això és finalment perquè és una manera ideològica que els prohibi de veure aquesta evidència. No? I me sembla que una persona així, pensi pas que sigui una persona d'aquí, que ha vingut a treballar aquí i que té aquesta visió, sembla que és totalment interessant i que tindria de tenir conseqüències dins del cap de la gent que són responsables del dia d'avui i que fan exactament el contrari, no? Perquè globalment, quan veus, per exemple, les decisions que se poden prendre el dia d'avui a la Glo o d'altres llocs, és exactament el contrari, únicament per raons ideològiques. No? I quan les raons ideològiques són més importants que la realitat històrica, geogràfica, econòmica, és aquest camí que d'una manera inevitable és dolent. No? És dolent i que aquest camí que posa l'ideologia abans de la realitat és un camí que és molt perillós per tothom. I jo crec que aquí hi ha una percepció cada vegada de gent que ho veuen sense ideologia i que ho veuen això i que finalment diuen que això ja ha començat d'una manera formal, ja ha començat, però que els altres, les responsables que tenim el dia d'avui, no tots encara, hi ha moltes excepcions, però els responsables majors, els que tenen la clau, si voleu, de tot, pensen exactament el contrari. No? Ho fan per manera de frenar això, si voleu. I jo em sembla que és una cosa que és a l'origen de molts problemes que tenim aquí. I és únicament, finalment, amb un canvi de percepció que és complicat a tenir, perquè pots canviar les lleis o estructures, però les estructures mentals és el més complicat a canviar això. I nosaltres patim d'una manera terrible i en aquest moment encara molt més d'aquestes estructures mentals que fan que els empetxen de pensar globalment a el que sembla el nostre territori. I més que gent que volen conservar l'idioma, la gent que continuen a buscar de parlar català, de tenir contactes amb el sud, de desenvolupar projectes amb la gent del sud, d'anar a buscar qualque manera d'aprendre amb la gent del sud i de fer intercanvis entre nosaltres i la gent del sud, són aquesta gent, finalment, que fan canviar les coses, que faran canviar les coses i que potser un dia la realitat al final sempre se fa més important que l'ideologia. Però fer passar l'ideologia abans la realitat és una cosa que fa mal a tothom. I sempre en història això ha fet mal a tothom. Sempre. I això, el mal que patim nosaltres globalment, com a societat, hi ha d'altres raons que són més, jo diria, raons de per tot dins del món actual. Però nosaltres tenim aquestes raons específiques que ens fa encara més mal, aquesta imposició d'una ideologia que és al final, jo diria, encara més, i que aquesta ideologia per al sistema de les mutacions, importants, fa que ara és aquesta ideologia que domina i que molta gent que potser hi ha uns anys haguessin pogut anar, ara se posen de genolls per la seva ideologia. Veus, ho sabeu ben bé que cada vegada que hi ha una ideologia és el refús de revolta dels que comparteixen pas aquesta ideologia que fa forta l'ideologia. Sempre ha estat així. I en aquest moment assistim a això. Tothom, molta gent, jo ho veig, se posen a genolls al costat d'aquesta ideologia. I això és pas cap bribó pel nostre territori. Són gent que finalment n'estimen pas el territori. Perquè és estimar el territori. Quan estimes el territori, estimes la gent, estimes les coses i fas per manera d'atrapar qualcom que pugui juntar la gent i pas únicament imposar una manera d'ideologia tancada. Me recorda també el que havia dit el prefecte, pas aquest que havia abans, quan va partir, dins d'un article de l'Independent, va dir: vosaltres teniu que treballar molt, dins la transfrontaller. Era els Assià, i dir, nosaltres, els Assà, ho fem molt millor que vosaltres. I és evident, no? Nosaltres hi ha com voluntat ideològica de dir, sem, de nos trencar del nostre espai natural, que és un espai natural transfrontaller. És com si tenien dos braços. Hi ha un que va cap al nord, i que pot fer que és més o menys emmanillat, i l'altre que tindria d'anar cap al sud, que és trencat, que és amputat. No? És una imatge, jo l'explico sovint, però em sembla que és una imatge que mostra molt bé la situació, diguem, i ho dic amb, i horrorosament, excepcions, amb gent extraordinaris que dins d'aquest clima complicat reixen a ser creatius, reixen a fer coses extraordinàries, reixen amb tota la pega que posa aquesta ideologia, reixen a tirar endavant, a mirar, a intentar de tirar endavant el nostre territori. Doncs cal llegir aquest article i cal llegir també la Setmana del Senyor, que me sembla un molt bon dia, pas de setmanari, perquè és cada setmana, que fan un molt bon treball. Me sembla molt... És un treball que mira a explicar les coses en el fons, i pas únicament a parlar de l'actualitat, de fer buzz, si voleu.
3: Amb aquestes reflexions, doncs, i amb aquest consell de lectura, Iu Escapa, acabem avui la teva crònica d'opinió. Et retrobem, com cada dijous, la setmana entrant, a la mateixa hora, i també a qualsevol moment a radioarrels.cat. Iu, gràcies, bon dia.
4: Bon dia i fins una altra.
2: La vida, la cultura, la política, la gent. Impressions sobre el nostre temps amb Iu Escapa a Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels, a Tercera, 95.

0: souhait, je vous assure, soyez tentés, vous me permettrez d'insister.
1: Sortim de casa, amb l'agenda de Ràdio Arrels.
2: Soc Aurélie, del País de Redistòrio Conflent-Canigú. Aquesta vegada, sense la neu, us proposem de descobrir un dels pobles més bonics de França, Ebol. El dissabte 23 de maig, a les 3 de la tarda, la Martine Aubé us guiarà pels carrerons del poble natal de Ludovic Massé. Hi descobrireu un poble típic de l'Alt Conflent. La visita us portarà a l'antiga escola convertida en un gabinet literari i a l'església de Sant Andreu. La reserva és obligatòria ja que les places són limitades. Per a més informació, contacteu el País d'Arrel d'Història Conflent-Canigú.
1: Radio Arrels. A tuí, 95.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Bon dia, hem tingut pluja, ara fa calor. Maig calent i plujós fa l'any ric i abundós. Com anunciat, ja el tenim, l'anticicló que abarca tota Europa occidental amb altes pressions i amb uns vents de llevant molt moderats. Resulta una pujada de temperatura important que podem qualificar d'estiuenca. El cel és blau i el sol brilla. Unes màximes que s'acosten als 30 graus que tindrem probablement demà. 22 a Matamala, hier, 27 a Oleta, 28 a Estoé, 27 a Cornellà de la Ribera, Vingrau i Forques, 26 a la Torre del Bisbe, 25 a Portvendres, 28 al Pont de Reiners, 25 a Serrallonga. Pel que van al mercat de Figueres, entre 26 i 27 graus. El santoral esmenten diversos sants, Sant Constantí, Santa Gisela i Santa Helena.
3: Escolteu Ràdio Arrels.
4: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
5: Avui el disc de la setmana que presentem és Doctor Pearson, de Roger Torner. Cada setmana a Ràdio Arrels presentem músics catalans i recordeu que podreu reescoltar tots els nostres continguts a la web radioarrels.cat. Roger, tu quina música escoltes?
6: Et diria la típica frase que diu tothom de que escolto de tot, però clar, no és veritat. Clar, jo, per exemple, escolto poca música també, t'ho haig de confessar, això. No escolto gaire música. Però escolto, pues, això, cantautors, catalans i no catalans, també. Escolto música electrònica, també m'agrada escoltar música electrònica, música clàssica, també escolto bastant. Jazz, sí, això serien els estils que més escolto.
5: I si m'haguessis de dir les dues últimes cançons que has escoltat?
6: Les dues últimes cançons que he escoltat, doncs segurament seria... No, les dues cançons... Clar, és que ara just acabo de fer una mica d'esport i em fico música d'una llista de reproducció de Spotify així motivadora. Llavors, no sé els títols de la cançó que he escoltat.
5: Música electrònica, però potser.
6: Sí, música... Sí, no et sabria dir. No et sabria dir. Sí, suposo que era música electrònica o música així com més èpica, no?
5: Molt
6: sí,
5: bé.
6: Sí.
5: I si m'haguessis de dir la cançó o les teves cançons preferides de tots els temps, quina seria?
6: Hòstia, quina pregunta més difícil de respondre, la veritat.
5: Pots pensar-t'ho una mica, si vols.
6: Ja, del paradigma català o de...
5: De tot el món.
6: O de tot el món, eh? Doncs és que em costa molt triar les cançons preferides. Suposo que et diria alguna de Jorge Drexler. Jorge Drexler... és un cantautor que jo d'adolescent he escoltat moltíssim i hi ha una cançó que es diu Fusión, per exemple, que m'encantava. També d'aquí a Catalunya, per exemple, a Sant Josex, la cançó de... Com es deia? És que ara fa temps que no l'escolto. Però Futur Incert també m'encantava i m'agrada molt. Llavors són cançons així que sempre he portat amb mi. Que siguin les més preferides, no sé si són les més preferides, però bueno, una de les preferides que tinc, sí.
5: Crec que quan faig aquesta pregunta sempre surten, o sovint, molt sovint surten cançons de l'adolescència, o sigui, que els cantautors sí. Escoltaven durant l'adolescència.
6: Clar, perquè també són cançons que porten més temps, no?, a la teva vida, llavors les guardes com una mica de nostàlgia també i els tens un carinyo especial poder.
5: O potser que som nosaltres també que tenim més temps d'escoltar més música quan som adolescents.
6: Sí. I sí, poder també és veritat. Sí, pot ser això.
5: A les teves cançons, a nivell d'instrumentació, són bastant senzilles, una mica tipus balada. Ens expliques per què aquesta tria artística de fer-ho tot bastant despullat, bastant senzill?
6: Perquè crec que a vegades no cal abusar. I la frase aquesta de que menys a vegades és més, crec que encaixa bastant.

0: amb la meva manera de fer. I també perquè considero que el que més em representa la meva música són les lletres. Llavors vull que la lletra tingui una presència notòria. I si vesteixes massa les cançons, costa despullar-les després, no? I costa veure el que hi ha, la lletra, diguem, o et distreus per altres elements que no vull que l'oient es distregui per ells, no? Llavors, prefereixo que les cançons estiguin més despullades, més nues, i que la lletra, doncs, tingui més presència i més importància. Bàsicament per això.
1: Doncs ara parlarem de la cançó que es diu i mentrestant diria que és una cançó que parla de depressió o com a mínim d'una tristesa molt gran. Roger, en aquesta cançó parles d'una cosa que has viscut tu personalment?
0: A veure, la cançó d'ahir, mentrestant, sí, clar, òbviament sí, em baso en experiències pròpies. La cançó d'ahir, mentrestant, parla de la frustració que jo he pogut arribar a sentir per no deixar de sentir esperança. És a dir, el que es diu, no?, de que l'esperança és l'últim que es perd, és veritat. Però a vegades un es cansa de sentir esperança perquè es cansa d'esperar, no? Llavors, aquesta tristesa de la que parles neix d'aquest sentiment de frustració, no? De que el cor et diu, bueno, potser algun dia, no? I el cap et diu no. Llavors, aquesta batalla entre el cap i el cor que es reflecteix aquí, no? I en aquesta cançó. I clar, és una cançó una mica tristeta, sí. La veritat és que és bastant, bastant depriment. Però alhora és maca. I el que et deia abans, no?, de les lletres, que crec que és important, bueno, que en el meu cas li dono molta importància a la lletra, aquesta cançó en especial. Crec que és una cançó on la lletra ha estat bastant, bastant treballada i de la qual em sento bastant orgullós. Sí.
1: I tu diries que tens més inspiració per escriure quan et sents trist?
0: Ah, sí i no. També és veritat que quan estic alegre, a vegades també em surten cançons tristes. A vegades també és més fàcil parlar de la tristor que has sentit quan estàs en un estat, en un bon estat. No sé com dir-ho. Realment escric cançons quan estic bé. Quan estic trist no acostumo a escriure cançons. Quan estic trist em limito pues això, està trist, no? I llavors és quan passa el temps que poder escric sobre el que m'ha passat, no? Llavors, no, en el meu cas, no. Quan estic trist no acostumo a escriure cançons perquè tampoc tinc ganes d'escriure.
1: Perquè tu totes les teves cançons, les escrius a partir de vivències personals.
0: Sí, la majoria d'elles sí. Òbviament també hi han històries que m'imagino, no? Per exemple, sobretot en el disc anterior d'Oliveres i Pinyols, la cançó de Després és una història d'amor que m'imagino al meu cap, no? La cançó de Què hagués passat, que és la història d'una dona gran que a les acaballes de la seva vida es pregunta què hagués passat si hagués fet les coses de forma diferent. Llavors, sí, també són coses que, clar, totes neixen de mi, però no neixen només de les meves experiències, sinó també de la meva imaginació.
1: Doncs continuem escoltant la cançó de Roger Torner, aquesta cançó que es diu I mentrestant.
2: Sembla que no em quedin ja més forces per seguir. Sembla que no hi hagi més motius per estar aquí.

0: Això era I Mentrestant, de l'artista Roger Torner, que ens presenta aquesta setmana el seu últim treball, Doctor Pearson.
1: Radio Arts, a Salelles, 95.

0: Escolteu Ràdio Arrels. Agricultura a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
1: A Ràdio Arrels avui som al Mas Averós, a Pesillà de la Ribera, amb en Joan Llobet. Bon dia.
2: Bon dia, benvinguts.
1: El Joan moltes vegades l'heu sentit a Ràdio Arrels parlant d'oli, perquè és olicultor. Però a més, avui ens vol explicar que aquí al Mas ha arribat un gran grup d'abelles i que s'hi han instal·lat, oi que sí, Joan?
2: Sí, sí, és un eixam que ha vingut, és la naturalesa que porta les bones coses.
1: Això és normal que vinguin eixams d'abelles aquí en aquest mas i esteu acostumats o és una cosa anòmala, podríem dir?
2: No, no, és una cosa molt normal perquè, com tots els puestos de pageseria, hi ha menester d'abelles i d'aquí anys i anys hi ha gent que han instal·lat rusc i les abelles s'han posat una mica naturals dins de troncs d'arbres, cases velles i coses així, i tenim força xams d'abelles naturals que viuen aquí, que se cuiden de l'environnament.
1: Clar, les teves plantacions, què fan de bo les abelles pels camps i per les oliveres, per tot plegat?
2: Doncs les abelles és un fonamental de la vida, de l'agronomia, de lo que ha fet que som ara aquí, perquè han començat, per la primera cosa agrícola que s'ha fet ha sigut de domesticar les abelles, perquè havien trobat un mel bo i de seguida han trobat maneres de poder collir la mel sense se fer atacar per les abelles, perquè aquí de sempre ha sigut així. I fa que hi ha molts anys, és Neandertal que ha començat a fer apicultura. Doncs es n'ha fet apicultura per tenir mel per ell, hi ha hagut dommages col·laterals, com diuen ara en les informacions i coses així, i aquests dommages col·laterals eren la pol·linització. La pol·linització es troba tot cruzada, perquè les abelles van a pasturar lluny, fins a 400 metres del rusc, fins al lloc on viuen. És la llur manera de fer. Més enllà no és prosper, però aquests 400 metres són ben bé recorreguts. Vos fa 18 hectares de mitjana, perquè hi ha puestos que no poden anar, posem 20, però sus aquesta superfície hi ha poder les mateixes plantes, però tenen variables. I el fet de se mesclar amb la canviera de pol·len fa que poden anar endavant, perquè depuis l'origine del temps, el temps va canviant. De mica en mica, ara poder una mica massa de pressa, però va canviant. I la naturalesa ha seguit seleccionant les millors plantes i posant prosperitat en aquestes coses. Doncs les abelles són essencials perquè fan la pol·linització.
1: En aquest cas, Joan Llobet, aquestes abelles que s'han instal·lat aquí al Mas Averós, s'han instal·lat en un espai que ja estava previst per les abelles o han trobat el primer espai, han trobat un espai que els anava bé i ja s'hi han posat?
2: El segon eixam sí, coneixia més bé la cosa. El primer no, el pobret no ha atrapat el puesto que li anava bé. Aneu a saber per què. Perquè les abelles ho saben fer moltes coses, perquè són insectes que viuen tot l'any, que saben se posar a menjar en el rebost per passar la dolenta sazó i tot això, combatre les malalties, molta cosa. Una cosa que no saben fer és fer la casa. I des del primer principi, Neandertal ha fet rusc amb troncs d'arbres buits, que se fa encara, hi ha gent que ho fan encara, i és aquí que han fet la collita de la mel. Doncs les abelles, quan fan l'eixam, que és natural, és la multiplicació de les espècies, busquen un puesto per s'enroscar. És per això, a vegades l'atrapeu dintre la VMC, i truqueu un apicultor, tinc abelles dintre la VMC, o dins la casa, i quan feia apicultura, hi ha gent que m'han trucat perquè tenien les abelles que passaven dins la casa. S'havien posat a la xemeneia, i per més facilitat, pujar a la xemeneia era difícil, i quan la finestra era oberta, traversar la cuina anava molt més bé. I la pobra senyora tenia una por. Hem tingut feina per a canviar de puesto aquesta vegada. Donc, vam buscar un puesto per se posar, i l'apicultor diligent, com se diu, posa puestos per anar a viure. Clar. Doncs l'estudi de les abelles permet de fer el puesto el millor que hi hagi. o que correspon a les necessitats de les abelles, perquè no se'ls diu, vine aquí! No és domèstic, les abelles fan el que volen. I doncs es posem diverses caixes, diverses rus, buits, i les abelles hi estan. I si trapen que no va bé, se posen en un branquilló tocant, i és aquí que veieu aquest paquet d'abelles aquí que penja, que n'hi ha 10.000 a dins i que fa aquest xoroll aquí. No cal tenir por, truqueu un apicultor i vindrà a li trapar una casa, No, si mai en teniu una casa vostra.
1: I Joan Llobet, ets oient habitual de Ràdio Arrels i fa unes setmanes hi va haver una emissió en públic des del Conflent, l'emissió Confluències, amb diferents persones vinculades doncs, això amb el camp, i vam parlar d'alguna cosa d'apicultura i volies una mica respondre o complementar el que van dir, no?
2: Sí, profiti d'aquest espai per els respondre, perquè semblava que en tenien certes interrogacions, perquè feien venir abelles, tenien problemes de... I aquest abricoter no vol agafar la fruita, li cal portar una altra planta, i perquè feien aquestes coses, i serà molt de ple que els abelles hi dediquen una mica de comentaris.
1: Doncs tu mateix.
2: Doncs, de primer, parlarem dels arbres, és el més important per aquesta gent, perquè a vegades les abelles venen o no venen, fa fruita o no fa fruita. Doncs, a vegades un arbre no s'agrada no pas el que és i no se sent complert. Hi ha plantes que és, des de l'origine teniu l'ametller, no és acabat per dins el seu cap i sempre busca fer el clon millor. Doncs, si tenen pol·len d'altres varietats, és millor. Aquí he crit de les abelles, però li cal donar l'informació. És per aquesta cosa que de posar un ram d'una altra classe al mig, dona l'informació a l'abricoter, i l'abricoter fa aquest nèctar que fan venir les abelles, que venen al pasturar. I doncs els abricoters esperen el moment, és per això que de portar aquestes flors aquí amb una mica d'aigua, i si voleu que marxi molt més bé, hi poseu una aspirina efervescente de dins, com les flors, és la mateixa cosa. La flor vos durarà més temps i el pol·len serà més apte a ser servit per les abelles.
1: Llavors és això, s'han de posar aquestes flors amb l'arbre?
2: Amb aigua. Si teniu un abricoter que no agafa pas, els abricoters moderns, i poseu rouge du Roussillon, i feu branquillos dintre una galleda amb aigua i un parell d'aspirines efervescentes de dins, i vos durarà quasi una setmana aquestes flors que les abelles podran venir a buscar i faran transmissió. Perquè quan la planta detectarà un pol·len una mica diferent, hi haurà l'impulsió de fer venir les abelles. I perquè si vos espieu, si teniu el temps d'anar a espiar les abelles, veureu que venen sous una planta, però una mitja horada. I és acabat. Però per mitja hora hi ha hagut moltes abelles. I com les abelles són peludes, se truquen per menjar. I piquen a les etamines i el pol·len cau sous l'esquena. I anant amb una altra flor, piquen sous les etamines, se giren, la toca, el pistil, o se posen de cap i bolsa, i és aquí que teniu la polinització. Però cal que l'arbre pugui donar aquesta impulsió. És per això que funciona.
1: Doncs ja queda dit amb aquests trucs, diguem, per sí, poder polinitzar millor.
2: La coneixença més àmplia.
1: Doncs Joan Llobet, moltes gràcies i esperem que les abelles si estiguin un bon temps aquí, no?
2: Sí, faran la llur feina, perquè jo abans tenia abelles per fer mel per la venta i abans tenia abelles per fer bordura, però no pas per fer mel. I com he deixat de fer apicultor comercial, com se diu, tinc caixes buides i espero que els aixants vinguin de dins i durant la temporada d'estiu fan la llur feina, la llur vida, i un cop han acabat, perquè cada any venen, cada any fan petit, és la naturalesa, els adoni amb gent que tenen menester. Perquè tenim una gran dificultat dintre el nostre terme, és que abans hi havia molts pagesos, i un pagès cada 10 tenia abelles, o tenia un amic que li agradaven les abelles, però hi havia rusc a tot el terme, i hi havia molta polinització, perquè el que dèiem pels abricoters, imagineu la garriga, si no hi ha més abelles, la farigula acabarà per se... per no ser més adaptada al puesto, i se no ha pogut fer aquesta genètica de diversificació, mai podrem tenir frigola d'aquí 10 anys o 15 anys. És una molt grossa necessitat. I convidar la gent a posar puestos perquè les abelles puguin viure, sense ser apicultor, sense ser res, puestos, o convidar un apicultor de venir a casa seu. I una altra cosa, si les abelles, vos he dit que anaven a 400 metres del rusc, donc si teniu un camp que és una mica gran, adobeu que les abelles puguin venir, que no sigui massa lluny, si sabeu que hi ha abelles tocant, o feu un petit puesto per tenir abelles al mig del camp, així serà un més segur. Perquè a 400 metres és el dia que fa bon temps. Quan teniu un dia de primavera que és curtet, que hi ha mitja hora de feina possible per les abelles, no aniran a 400 metres, estaran més aviat a 200, a vegades 50.
1: Doncs queda clar, així per tenir les plantes més fortes al camp, va bé tenir les abelles a prop. Joan Llobet, moltes gràcies.
2: Moltes gràcies a tot, i si teniu preguntes, profiteu de la ràdio, és una bona cosa.
3: Radio Arrels, a Vilafranca, 95.5.

0: Ràdio Arrels. Són les 9. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
1: Bon dia. Les ofertes de feina cauen un 4% a Catalunya Nord, però és una baixada més petita que la que viu la regió Occitaní i el conjunt de l'Estat. Aquestes són algunes de les conclusions d'un estudi que ha presentat France Treball aquesta mateixa setmana. El principal problema de les feines a Catalunya Nord és que són majoritàriament contractes temporals, sobretot destinats al turisme i a l'agricultura. El sector de Ceret, que abarca el Vallespí, el Baix Tec i la Costa Vermella, el 78% de les ofertes de feina són temporals. El sector de Prada ho són un 73%. L'àmbit que més treballadors cerca a Catalunya Nord és el de les ajudes a domicili, seguit de la restauració i els animadors culturals. Precisament els treballadors de l'empresa Boucher Vaslan de Ribes Altes es reuniran aquest vespre amb el prefecte, després que l'empresa hagi decidit emportar-se tota la producció al Loira i Marne i acomiadat 32 dels 36 assalariats. Els treballadors d'aquesta empresa de material vinícola denuncien que les condicions dels acomiadaments les han negociat sindicats del país del Loira, sense tenir en compte la realitat nord-catalana. A més, critiquen que es deslocalitzi una de les poques empreses que produïen des de Catalunya Nord. I canviant de tema perquè la prefectura ha actualitzat les dades de la secada a Catalunya Nord. Les pluges d'aquest hivern han millorat el volum d'aigua als embassaments, rius i napes freàtiques, tot i que les reserves dels Aspres i del Reart continuen en situació d'alerta. Tot el litoral continua especialment vigilat tenint en compte que d'aquí a poques setmanes arribarà un gran nombre de turistes i la demanda d'aigua pujarà de cop. Precisament ens quedem al litoral perquè les petites barques de vela podran tornar a entrar al mar des de la platja del Racó d'Argelers. L'Ajuntament de Juli Sans ha complert la promesa de campanya i ha tornat a instal·lar el canal de boies per permetre que aquestes embarcacions puguin sortir des de la platja, cosa que havia suprimit l'antic consistori d'Antoine Pagà. A Elna, els restauradors critiquen la mesura de l'Ajuntament de fer tancar les terrasses dels bars de la vila a les 11 de la nit. El consistori d'extrema dreta justifica la mesura per reduir el soroll i permetre el descans dels veïns i puntualitza que aquesta norma només s'aplicarà a les taules instal·lades a la via pública. Els comerciants alerten que això serà un cop molt dur per la seva activitat i que la mesura s'ha pres sense cap mena de comunicació prèvia. Alguns restauradors estan especialment preocupats perquè ja havien aparaulat concerts per la Festa de la Música, però l'Ajuntament es mostra inflexible i diu que caldrà plegar a les 11. I no marxem d'Elna perquè l'associació Encantarem organitza el festival Trobada Encantada, unes jornades dedicades als cants polifònics. El festival se celebra a Elna entre demà i diumenge. Prisca Marcial Llevaria explica què són els cants polifònics.
2: Els cants polifònics tradicionals, doncs com el seu nom indica, són cants que se cantava dins la tradició, que se transmetien de manera oral, i en polifonia vol dir que es canten amb moltes, amb diverses veus, la veu normal, una veu més greu, una veu més aguda. Són cants que la gent coneixia, que feien part del patrimoni.
1: I demà comença un nou cap de setmana llarg per molta gent de l'estat francès i d'alguns municipis de Catalunya Sud. A Catalunya Nord no es preveuen grans cues més enllà de possibles retencions al peatge del Voló. Demà sí que hi pot haver més problemes a l'autopista entre Tolosa i Narbona, direcció Mediterrani, i a l'A9 entre Montpeller i Narbona en sentit sud. La resta de dies no s'esperen grans cues a prop de Catalunya Nord. Completem ara aquest informatiu amb la previsió del temps.
3: Bon dia, hem tingut pluja, ara fa calor. Maig calent i plujós fa l'any ric i abundós. Com anunciat, ja el tenim, l'anticicló que abarca tota Europa occidental amb altes pressions i amb uns vents de llevant molt moderats. Resulta una pujada de temperatura important que podem qualificar d'estiuenca. El cel és blau i el sol brilla. Unes màximes que s'acosten als 30 graus que tindrem probablement demà. 22 a Matamala, hier, 27 a Oleta, 28 a Estoé, 27 a Cornellà de la Ribera, Vingrau i Forques, 26 a la Torre del Bisbe, 25 a Portvendres, 28 al Pont de Reiners, 25 a Serrallonga. pel que van al mercat de Figueres, entre 26 i 27 graus. El santoral esmenten diversos sants, Sant Constantí, Santa Gisela i Santa Helena.
4: Escolteu Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
5: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
6: Dites d'Arrels. Joan Lluís Mas, de l'associació Terra dels Avis.
1: La primavera és temps per sembrar, però no sempre fa bon temps, i això també pot fer anar malament les collites. Avui som a Elna, al Conservatori de Terra dels Avis, amb el Joan Lluís Mas. Bon dia.
7: Bon dia, Miquel.
1: I dèiem, avui parlàvem de sembrar i una dita de quan es pot sembrar i quan no, no?
7: Sí, aquesta la deia ma padrina, deia facis pas a la mongetera que hi hagi neu a l'albera. No devia nevar més que avui, evidentment, però miraven la muntanya i si hi havia neu una mica al cim de l'albera encara calia esperar perquè podia fer algunes gelades.
1: Sí, perquè ara, si ens hem de seguir aquests criteris, gairebé que podríem plantar mongetes gairebé tot l'any. Perquè...
7: Sí, tot i que a l'albera hi neva encara, sí, de quan en quan, al cim. Sí, no gaire, però sí, sí.
1: Precisament per sembrar, aquí som davant d'un estri que servia per sembrar. És un estri metàl·lic, diríem.
7: Sí.
1: Ens expliques una mica com funciona,
7: sí,
1: això?
7: Sí, és un sembrador. Doncs n'hi ha de diferents models, en tenim de diferents models. Aquest és una roda, senzillament, una roda amb un mànec i a dintre hi fiques les granes i hi ha petits foradets i com que això va rodant, a mesura hi ha una grana que cau. I doncs va força bé. De fet, n'hi ha de diferents perquè podes tenir granes més gruixudes, depèn, més espesses, i, o granes fines, i se servia d'això.
1: I tot se sembra amb aquests estris?
7: No, tot no. Justament la mongetera se sembrava a la mà, perquè les granes són, en fi, són mongetes, doncs són grosses ja. I bé, suposi que potser si en feies 2 hectàrees, ara ho feies amb una màquina, bé, quan ho fas per un hort petit ho sembres a la mà.
1: Doncs això, ho sembres a la mà, però has de mirar que a l'albera no hi hagi neu, perquè si no la collita se te n'anirà a l'aire.
7: I sí, això és saviesa popular, evidentment, si vols collir, si vols culla, te cal primer sembrar quan cal.
1: Moltes gràcies, Joan Lluís.
7: Gràcies a tu.
3: Si a casa vostra teniu una dita semblant o la dieu d'una altra manera, ens podeu fer arribar el missatge al 04 68 35 47 48. 04 68 35 47 48.
8: Ràdio Arrels, a Font Romeu, 93.1.

What the?

0: Ràdio Arrels. Són les 10. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
1: Bon dia. Les ofertes de feina cauen un 4% a Catalunya Nord, però és una baixada més petita que la que viu la regió Occitaní i el conjunt de l'Estat. Aquestes són algunes de les conclusions d'un estudi que ha presentat France Treball aquesta mateixa setmana. El principal problema de les feines a Catalunya Nord és que són majoritàriament contractes temporals, sobretot destinats al turisme i a l'agricultura. Al sector de Ceret, que abarca el Vallespí, el Baix Tec i la Costa Vermella, el 78% de les ofertes de feina són temporals. Al sector de Prada ho són un 73%. L'àmbit que més treballadors cerca a Catalunya Nord és el de les ajudes a domicili, seguit de la restauració i els animadors culturals. Precisament els treballadors de l'empresa Boucher Vaslan de Ribes Altes es reuniran aquest vespre amb el prefecte, després que l'empresa hagi decidit emportar-se tota la producció al Loira i Marne i acomiadat 32 dels 36 assalariats. Els treballadors d'aquesta empresa de material vinícola denuncien que les condicions dels acomiadaments les han negociat sindicats del país del Loira, sense tenir en compte la realitat nord-catalana. A més, critiquen que es deslocalitzi una de les poques empreses que produïen des de Catalunya Nord. I canviant de tema perquè la prefectura ha actualitzat les dades de la secada a Catalunya Nord. Les pluges d'aquest hivern han millorat el volum d'aigua als embassaments, rius i napes freàtiques, tot i que les reserves dels Aspres i del Reart continuen en situació d'alerta. Tot el litoral continua especialment vigilat tenint en compte que d'aquí a poques setmanes arribarà un gran nombre de turistes i la demanda d'aigua pujarà de cop. Precisament ens quedem al litoral perquè les petites barques de vela podran tornar a entrar al mar des de la platja del Racó d'Argelers. L'Ajuntament de Juli Sans ha complert la promesa de campanya i ha tornat a instal·lar el canal de boies per permetre que aquestes embarcacions puguin sortir des de la platja, cosa que havia suprimit l'antic consistori d'Antoine Pagà. A Elna, els restauradors critiquen la mesura de l'Ajuntament de fer tancar les terrasses dels bars de la vila a les 11 de la nit. El consistori d'extrema dreta justifica la mesura per reduir el soroll i permetre el descans dels veïns i puntualitza que aquesta norma només s'aplicarà a les taules instal·lades a la via pública. Els comerciants alerten que això serà un cop molt dur per la seva activitat i que la mesura s'ha pres sense cap mena de comunicació prèvia. Alguns restauradors estan especialment preocupats perquè ja havien aparaulat concerts per la Festa de la Música, però l'Ajuntament es mostra inflexible i diu que caldrà plegar a les 11. I no marxem d'Elna perquè l'associació Encantarem organitza el festival Trobada Encantada, unes jornades dedicades als cants polifònics. El festival se celebra a Elna entre demà i diumenge. Prisca Marcial Llevaria explica què són els cants polifònics.
2: Els cants polifònics tradicionals, doncs com el seu nom indica, són cants que se cantava dins la tradició, que se transmetien de manera oral, i en polifonia vol dir que es canten amb moltes, amb diverses veus, la veu normal, una veu més greu, una veu més aguda. Són cants que la gent coneixia, que feien part del patrimoni.
1: I demà comença un nou cap de setmana llarg per molta gent de l'estat francès i d'alguns municipis de Catalunya Sud. A Catalunya Nord no es preveuen grans cues més enllà de possibles retencions al peatge del Voló. Demà sí que hi pot haver més problemes a l'autopista entre Tolosa i Narbona, direcció Mediterrani, i a l'A9 entre Montpeller i Narbona en sentit sud. La resta de dies no s'esperen grans cues a prop de Catalunya Nord. Completem ara aquest informatiu amb la previsió del temps.
3: Bon dia, hem tingut pluja, ara fa calor. Maig calent i plujós fa l'any ric i abundós. Com anunciat, ja el tenim, l'anticicló que abarca tota Europa occidental amb altes pressions i amb uns vents de llevant molt moderats. Resulta una pujada de temperatura important que podem qualificar d'estiuenca. El cel és blau i el sol brilla. Unes màximes que s'acosten als 30 graus que tindrem probablement demà. 22 a Matamala, hier, 27 a Oleta, 28 a Estoé, 27 a Cornellà de la Ribera, Vingrau i Forques, 26 a la Torre del Bisbe, 25 a Portvendres, 28 al Pont de Reiners, 25 a Serrallonga. pel que van al mercat de Figueres, entre 26 i 27 graus. El santoral esmenten diversos sants, Sant Constantí, Santa Gisela i Santa Helena.
4: Radio Arels, a la Llagona, 93.1.
0: Cada dia, Radio Arels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
5: Escolteu Ràdio Arrels.
6: Ràdio Arrels.

Maria del Mar Bonet és una cantant mallorquina, emblema de la nova cançó i especialitzada en música tradicional mallorquina i d'arreu del Mediterrani. Maria del Mar Bonet va començar la seva carrera musical amb els concerts dels 16 jutges, essent una de les cantants més joves d'aquell moviment. Els 16 jutges van ser els impulsors del moviment de la nova cançó, molt inspirats de la cançó francesa de Brassens i Jacques Brel, de qui traduirien algunes cançons. Va ser un moviment de protesta a l'última dècada del franquisme i va ser una espècie de renaixença musical després de la dictadura. Maria del Mar Bonet es va fer famosa cantant cançons protesta com El que volen aquesta gent, però també amb cançons tradicionals mallorquines i d'arreu del Mediterrani, i ha estat una de les membres dels 16 jutges amb una trajectòria més longeva.

0: diré els seus noms.
1: Un programa produït i editat per Miquel Martínez Vila amb la selecció musical de Cleofea Mami.
2: Una hora 100% en català.

0: novembre.
1: Ràdio Arrels, a Prada, 95.5.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 11. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
3: Bon dia. Les ofertes de feina cauen un 4% a Catalunya Nord, però és una baixada més petita que la que viu la regió Occitaní i el conjunt de l'Estat. Aquestes són algunes de les conclusions d'un estudi que ha presentat France Treball aquesta mateixa setmana. El principal problema de les feines a Catalunya Nord és que són majoritàriament contractes temporals, sobretot destinats al turisme i a l'agricultura. Al sector de Ceret, que abarca el Vallespí, el Baix Tec i la Costa Vermella, el 78% de les ofertes de feina són temporals. Al sector de Prada ho són un 73%. L'àmbit que més treballadors cerca a Catalunya Nord és el de les ajudes a domicili, seguit de la restauració i els animadors culturals. Precisament els treballadors de l'empresa Boucher Vaslan de Ribes Altes es reuniran aquest vespre amb el prefecte, després que l'empresa hagi decidit emportar-se tota la producció a Loira i Marne i acomiadat 32 dels 36 assalariats. Els treballadors d'aquesta empresa de material vinícola denuncien que les condicions dels acomiadaments les han negociat sindicats del país del Loira, sense tenir en compte la realitat nord-catalana. A més, critiquen que es deslocalitzi una de les poques empreses que produïen des de Catalunya Nord. I canviem de tema perquè la prefectura ha actualitzat les dades de la secada a Catalunya Nord. Les pluges d'aquest hivern han millorat el volum d'aigua als embassaments, rius i napes freàtiques, tot i que les reserves dels Aspres i del Reart continuen en situació d'alerta. Tot el litoral continua especialment vigilat tenint en compte que d'aquí a poques setmanes arribarà un gran nombre de turistes i la demanda d'aigua pujarà de cop. Precisament ens quedem al litoral perquè les petites barques de vela podran tornar a entrar al mar des de la platja del Racó d'Argelers. L'Ajuntament de Juli Sants ha complert la promesa de campanya i ha tornat a instal·lar el canal de boies per permetre que aquestes embarcacions puguin sortir des de la platja, cosa que havia suprimit l'antic consistori d'Antoine Pagà. A Elna, els restauradors critiquen la mesura de l'Ajuntament de fer tancar les terrasses dels bars de la vila a les 11 de la nit. El consistori d'extrema dreta justifica la mesura per reduir el soroll i permetre el descans dels veïns i puntualitza que aquesta norma només s'aplicarà a les taules instal·lades a la via pública. Els comerciants alerten que això serà un cop molt dur per la seva activitat i que la mesura s'ha pres sense cap mena de comunicació prèvia. Alguns restauradors estan especialment preocupats perquè ja havien aparaulat concerts per la Festa de la Música, però l'Ajuntament es mostra inflexible i diu que caldrà plegar a les 11. I no marxem d'Elna perquè l'associació Encantarem organitza el festival Trobada Encantada, unes jornades dedicades als cants polifònics. El festival se celebra a Elna entre demà i diumenge. Prisca Marcial Llevaria explica què són els cants polifònics.
4: Els cants polifònics tradicionals, doncs com el seu nom indica, són cants que se cantava dins la tradició, que se transmetien de manera oral, i en polifonia vol dir que es canten amb diverses veus, la veu normal, una veu més greu, una veu més aguda. Són cants que la gent coneixia, que feien part del patrimoni.
3: I demà comença un nou cap de setmana llarg per molta gent de l'estat francès i d'alguns municipis de Catalunya Sud. A Catalunya Nord no es preveuen grans cues més enllà de possibles retencions al peatge del Voló. Demà sí que hi pot haver més problemes a l'autopista entre Tolosa i Narbona direcció Mediterrani i a l'A9 entre Montpeller i Narbona en sentit sud. La resta de dies no s'esperen grans cues a prop de Catalunya Nord. Completem ara aquest informatiu amb la previsió del temps.
5: Bon dia, hem tingut pluja, ara fa calor. Maig calent i plujós fa l'any ric i abundós. Com anunciat, ja el tenim, l'anticicló que abarca tota Europa occidental amb altes pressions i amb uns vents de llevant molt moderats. Resulta una pujada de temperatura important que podem qualificar d'estiuenca. El cel és blau i el sol brilla. Unes màximes que s'acosten als 30 graus, que tindrem probablement demà, 22 a Matamala, hier 27 a Oleta, 28 a Estoer, 27 a Cornellà de la Ribera, Vingrau i Forques, 26 a la Torre del Bisbe, 25 a Portvendres, 28 al Pont de Reiners, 25 a Serrallonga. Pel que van al mercat de Figueres, entre 26 i 27 graus. Al santoral esmenten diversos sants: Sant Constantí, Santa Gisela i Santa Helena.
2: Rosselló,
0: Vallespí,
2: Conflent,
0: Cerdanya,
2: Capcí i Fenolleda.
0: Ràdio Arrels.

0: Els atacs contra la llengua. Converses durant la Universitat Catalana d'Estiu 2025. La Catalunya Nord amb Morrigana Nivet. Morrigana Nivet, secretària d'Òmnium Cultural Catalunya Nord. L'estat francès, la Catalunya Nord, és un dels únics territoris de l'àmbit lingüístic de parla catalana on no hi ha cap protecció de la llengua. Aquests últims anys, de quins atacs de la llengua podem parlar?
1: Aquí, al territori de la Catalunya del Nord, podem parlar principalment dels atacs que s'han fet a nivell dels plens municipals. De fet, hi ha alguns anys, alguns municipis han decidit, alguns consells municipals han decidit de modificar el seu funcionament per permetre als consellers municipals de poder expressar-se en català durant els plens. Doncs això ha fet l'objecte d'una modificació d'un reglament, el qual ha sigut transmès al prefecte per control de legalitat, i el prefecte ha decidit que això no era conforme a la Constitució, molt precisament a l'article 2 de la Constitució, que diu que la llengua de la República és el francès. Llavors que aquesta mateixa Constitució preveu en el seu article 75 una protecció i una valorització de les llengües regionals. Doncs això és l'atac principal, perquè nosaltres no tenim com al sud aquests atacs del quotidià on els demanen d'expressar-se en castellà i no pas en català, perquè la veritat és que aquí no xerem tant que això en català dins el carrer, doncs no tenim aquests atacs. Però aquí és un atac de part de l'estat francès directament, perquè és el prefecte que ens ha retocat i que diu que no, i després del prefecte ha sigut el jutge administratiu. El prefecte doncs ha decidit de presentar aquestes decisions al jutge administratiu, que li ha donat raó. Doncs després hi ha hagut un segon judici davant del Tribunal d'Apel·lació de Tolosa, el qual ha dit també que era il·legal perquè la llengua primera era el francès i que el català no podia posar en perill aquesta posició de primor de la llengua francesa.
0: Sempre topem amb aquest article 2.
1: Sempre topem amb aquest article 2, i també pels plens municipals s'han fundat sobre l'ordonnança de Villers-Cotterêts, que és un text molt, molt, molt, molt, molt antic, però que és referent només a l'utilització de la llengua francesa dins les instàncies públiques. Raó per la qual, perquè a més dels municipis, també el CIOCAT, bon, és un sindicat per la promoció de les llengües catalana i occitana. I doncs ells també han decidit d'anar al front i de modificar el seu reglament per autoritzar doncs els membres del sindicat a expressar-se en català. Però com que no és una instància pública, no els hi han oposat l'ordonnance de Villers-Cotterêts, només s'han fundat sobre l'article 2 de la Constitució.
0: També al nivell de l'ensenyament hi ha bloquejos?
1: Hi ha una mica de bloquejos per part de l'Ajuntament de Perpinyà de cara a la Bressola, és ben conegut, però després no crec pas que hi hagi tant bloqueig que això a nivell de les escoles i de l'ensenyament en català. Ho veiem amb l'últim sondeig de l'IFOP, els francesos, de manera general, són molt, molt favorables a una escolarització i un ensenyament del català dins les escoles, fins i tot franceses, no només privades i immersives com la Brassola o Arrels.
0: Si ens referim a l'article 75, que considera les llengües regionals de França com a patrimoni, aquest no pot servir per contrarrestar aquest article 2?
1: Ben segur que és una defensa, però si vols, sempre tot és qüestió d'equilibri, i per ara el jutge administratiu i el prefecte ens diuen sí, d'acord, aquest article 75 protegeix les llengües regionals, molt bé, però la llengua de la República és el francès, i no podem, sota el pretext de la protecció de les llengües regionals, posar aquesta primor de la llengua francesa en perill. Això és el que ens diuen. Llavors, que del meu punt de vista, tot és qüestió de cohabitació. Llengua francesa i llengües regionals poden cohabitar perfectament, i no entenc per què hi ha una violència i una ràbia que és aquesta contra les llengües regionals de manera general, i no només contra el català. perquè és, hi ha problemes a tot arreu, penso a Bretanya últimament, però també és el cas de Còrsega, al País Basc, a Alsàcia, a tot arreu.
0: Tenim aquesta població que, segons aquest últim sondeig, diu que finalment no té res contra la llengua. En canvi, dels tots els municipis que havien decidit de canviar el seu reglament, hi ha molts que s'han retirat després d'una carta de la prefecta. És una manca de coratge. Per què reacciona així el personal polític de Catalunya Nord?
1: Això no ho sé, els hi caldria preguntar a ells, però crec que també hi ha una por, no sé, pas de l'Estat ni tampoc de les dificultats que podrien tenir, però una por d'anar dins aquests judicis que duren des d'anys, que duren anys i que això ho saben els municipis. I després també que pot ser una no sé, un color polític massa fort que d'entrar dins aquesta lluita, potser que és una decisió també col·lectiva, potser és una decisió col·lectiva de tot el Consell Municipal, i potser que la majoria dins aquests municipis que s'han retirat ha decidit que no, que posarien energia i diners, perquè costa diners, dins altres causes que l'utilització del català en llur ples.
0: Tot i així, la particularitat és que si mirem fa 50 o 100 anys, suposo que els plens municipals es feien en català.
1: Ben segur, i jo crec que també això s'ha de subratllar, i s'ha fet, dins la defensa s'ha precisat que el reglament l'autoritzi o pas, els plens, ben entès que parlàvem molt més català hi ha 50 o 100 anys, com ho dius, però encara avui, si un conseller en off se vol expressar en català, ho farà. L'única cosa aquí era oficialitzar i reglamentar aquesta utilització del català, però ben segur que de manera oficiosa se fa i se continuarà fent, fins i tot si hi ha aquesta censura del prefecte i del jutge administratiu.
0: Oriana Nivet, tu ets advocada, quina seria la solució?
1: La solució, jo crec que ja veurem la Cour de Cassació, el Consell d'Estat, perdó, ara estem, després que el Tribunal d'Apel·lació hagi confirmat el primer jutjament, hem anat doncs al Consell d'Estat. Esperem la decisió del Consell d'Estat, jo penso que sense cap sorpresa diurà la mateixa cosa que els primers jutges, però jo crec que la solució seria potser retreballar la redacció dels reglaments interns, de manera a precisar les modalitats de traducció de les intervencions en català i de fer ple, de satisfer una mica les exigències del prefecte i del jutge administratiu, posant negre sobre blanc que la primera expressió ha de ser en francès i que ha de ser l'única que faci fer dins després les decisions que segueixen aquestes intervencions en català. Però jo crec que si tornem a redactar tenint compte de les observacions del jutge administratiu, potser que no seríem censurats una segona vegada. A veure.
0: També potser caldria instància a nivell estatal per promoure les llengües regionals. N'hi ha, però sense gaire potència o oportunitats.
1: Sí, pot ser una solució, per això se parla de la creació d'un secretari d'Estat a aquest nivell. Bé, després penso que el paper local s'ha de promoure i s'ha de valoritzar també. Jo crec que a nivell nacional, és a dir, a nivell de París, no es pot fer tot, i és justament el problema que tenim dins la promoció i la valorització i la protecció de l'utilització de les llengües regionals, és que tot se fa des de París i que des de París no s'adonen de l'interès i de l'importància que presenten aquestes llengües regionals dins les nostres regions. Doncs crec que a nivell local s'ha de continuar bellugant i cal bellugar fort.
0: Des del nivell local podem parlar del Consell Regional i del Consell Departamental?
1: Sí, ben segur, ben segur. I altres organitzacions, com per exemple el CIUCAT, que hem parlat fa poc, crec que desenvolupar aquestes instàncies i les sostenir és garantir aquesta protecció de les nostres llengües.
0: Oriana Nivet, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a tu.

era els atacs contra la llengua, converses durant la Universitat Catalana d'Estiu 2025. La Catalunya Nord, amb Borrigan en Ibet.

0: Radio Arrels, a Perpinyà, 95.
1: Escolteu Radio Arrels.
2: Radio Arrels.
3: L'associació Ludopia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
4: Qui perd la llengua, perd la identitat. Ja hem dedicat dos minuts a les sigles que al final s'han transformat en paraules, com el làser, el radar o la sida. En català en tenim tres que valen la pena de subratllar. Per designar un disc vinil d'aquests grans que fan 33 revolucions, en anglès en diuen long playing, un disc de llarga durada. Amb les inicials de long playing, en català hem fet LP, que s'escriu E-L-E-P-E accent. Sobre un altre tema, quan van clavar el Crist a la creu, li van posar un cartell en llatí que deia Jesus Nazarenus Rex Judaeorum, Jesús de Nazaret, Reis dels Jueus, o sigui, INRI. INRI, en català, ha entrat en la llengua com a sinònim d'escarni, de vergonya. Per exemple, en la frase aquest és el pitjor INRI que pot caure sobre la fama d'algú. I molt recentment, arran de les catastròfiques inundacions al País Valencià, s'ha utilitzat una sigla per designar la gota freda que s'havia abatut tan violenta sobre aquesta pobra gent, la Dana, un mot creat a partir de les inicials de depressió aïllada a nivells alts. Han començat els treballs d'arranjament dels camins afectats per la Dana.
3: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua, un programa proposat per l'associació Ludopia.
0: Radio Arrels, ara Inés, 88.2.
2: Rosselló,
1: Vallespí,
2: Conflent,
1: Cerdanya,
2: Capcí i Fenolleda.
1: Radio Arrels.
5: Radio Arrels. És migdia. L'informatiu. A Radio Arrels.
6: Bon dia. Les ofertes de feina cauen un 4% a Catalunya Nord, però és una baixada més petita que la que viu la regió Occitaní i el conjunt de l'Estat. Aquestes són algunes de les conclusions d'un estudi que ha presentat France Treball aquesta mateixa setmana. El principal problema de les feines a Catalunya Nord és que són majoritàriament contractes temporals, sobretot destinats al turisme i a l'agricultura. El sector de Ceret, que abarca el Vallespí, el Baix Tec i la Costa Vermella, el 78% de les ofertes de feina són temporals. El sector de Prada ho són un 73%. L'àmbit que més treballadors cerca a Catalunya Nord és el de les ajudes a domicili, seguit de la restauració i els animadors culturals. Precisament els treballadors de l'empresa Boucher Vaslan de Ribes Altes es reuniran aquest vespre amb el prefecte, després que l'empresa hagi decidit emportar-se tota la producció al Loira i Marne i acomiadat 32 dels 36 assalariats. Els treballadors d'aquesta empresa de material vinícola denuncien que les condicions dels acomiadaments les han negociat sindicats del país del Loira, sense tenir en compte la realitat nord-catalana. A més, critiquen que es deslocalitzi una de les poques empreses que produïen des de Catalunya Nord. I canviant de tema perquè la prefectura ha actualitzat les dades de la secada a Catalunya Nord. Les pluges d'aquest hivern han millorat el volum d'aigua als embassaments, rius i napes freàtiques, tot i que les reserves dels Aspres i del Reart continuen en situació d'alerta. Tot el litoral continua especialment vigilat tenint en compte que d'aquí a poques setmanes arribarà un gran nombre de turistes i la demanda d'aigua pujarà de cop. Precisament ens quedem al litoral perquè les petites barques de vela podran tornar a entrar al mar des de la platja del Racó d'Argelers. L'Ajuntament de Juli Sans ha complert la promesa de campanya i ha tornat a instal·lar el canal de boies per permetre que aquestes embarcacions puguin sortir des de la platja, cosa que havia suprimit l'antic consistori d'Antoine Pagà. A Elna, els restauradors critiquen la mesura de l'Ajuntament de fer tancar les terrasses dels bars de la vila a les 11 de la nit. El consistori d'extrema dreta justifica la mesura per reduir el soroll i permetre el descans dels veïns i puntualitza que aquesta norma només s'aplicarà a les taules instal·lades a la via pública. Els comerciants alerten que això serà un cop molt dur per la seva activitat i que la mesura s'ha pres sense cap mena de comunicació prèvia. Alguns restauradors estan especialment preocupats perquè ja havien aparaulat concerts per la Festa de la Música, però l'Ajuntament es mostra inflexible i diu que caldrà plegar a les 11. I no marxem d'Elna perquè l'associació Encantarem organitza el festival Trobada Encantada, unes jornades dedicades als cants polifònics. El festival se celebra a Elna entre demà i diumenge. Prisca Marcial Llevaria explica què són els cants polifònics.
7: Els cants polifònics tradicionals, doncs com el seu nom indica, són cants que se cantava dins la tradició, que se transmetien de manera oral, i en polifonia vol dir que es canten amb diverses veus, la veu normal, una veu més greu, una veu més aguda. Són cants que la gent coneixia, que feien part del patrimoni.
6: I demà comença un nou cap de setmana llarg per molta gent de l'estat francès i d'alguns municipis de Catalunya Sud. A Catalunya Nord no es preveuen grans cues més enllà de possibles retencions al peatge del Voló. Demà sí que hi pot haver més problemes a l'autopista entre Tolosa i Narbona, direcció Mediterrani, i a l'A9 entre Montpeller i Narbona, en sentit sud. La resta de dies no s'esperen grans cues a prop de Catalunya Nord. Completem ara aquest informatiu amb la previsió del temps.
8: Sol i calor pel que fa al temps d'avui i també pels pròxims dies, amb unes temperatures màximes altes aquesta tarda, fins a 27 graus al Conflent i 20 graus al Capcir. El sol, doncs, que ens acompanyarà en els pròxims dies i unes temperatures mínimes demà a la matinada de 8 graus al Capcir fins a 14 graus a la plana del Rosselló. A la tarda sí que farà calor, particularment a Parada, amb 28 graus de màxima, a Ceret 27, a Perpinyà 26, 24 graus a Sallagosa, 20 graus als Angles. I aquest temps, doncs ho dèiem, ens acompanyarà tot el cap de setmana, sol just al pas d'alguns núvols prims, però dominarà sempre la calor amb aquestes temperatures màximes que en alguns punts del país podran arribar als 30 graus i fins a 25 graus a la muntanya, a Cerdanya.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
5: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
0: Radio Arrels, a Codelet, 95.5.
5: Agricultura a Radio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
6: A Radio Arrels avui som al Mas Averós, a Pesillà de la Ribera, amb en Joan Llobet. Bon dia.
9: Bon dia, benvinguts.
6: El Joan moltes vegades l'heu sentit a Ràdio Arrels parlant d'oli, perquè és olicultor, però a més, avui ens vol explicar que aquí al Mas ha arribat un gran grup d'abelles i que s'hi han instal·lat, oi que sí, Joan?
9: Sí, sí, és un eixam que ha vingut, és la naturalesa que porta les bones coses.
6: Això és normal que vinguin eixams d'abelles aquí en aquest Mas i esteu acostumats o és una cosa anòmala, podríem dir?
9: No, no, és una cosa molt normal, perquè com tots els puestos de pageseria hi ha menester d'abelles i depuis anys i anys hi ha gent que han instal·lat rusc i les abelles s'han posat una mica naturals dins de tronc d'arbres, cases velles i coses així, i tenim força xams d'abelles naturals que viuen aquí, que se cuiden de l'environnament.
6: Clar, les teves plantacions... Què fan de bo les abelles pels camps i per les oliveres, per tot plegat?
9: Donc les abeilles, c'est un fondamental de la vie, de l'agronomie, de ce qui a fait que sont marqués, parce qu'en commençant, la première cause agricole que ça a fait, c'est de domestiquer les abeilles. Parce qu'en bien trabattant mal bon, et de se guider en trabattant manières de pouvoir couler le mail, mais elle se fait attaquer par les abeilles, parce qu'il de sempre s'est goûté chins. Il fait qu'il y a molts anys, c'est un Néandertal qui a commencé à faire apiculture. Donc, on a fait une apiculture pour tenir mal pour elle, il y a hagut dommages collatérals, comme diuen ara en les informacions et coses de chins, et aquests dommages collatérals eren la pollinisation. La pollinisation se trouve trop de cruzada. Perquè les abelles van a pasturar lluny, fins a 400 metres del rus, fins al lloc on viuen. És la llur manera de fer. Més enllà no és prosper, però aquests 400 metres són ben bé recorreguts. Vos fa 18 hectares de mitjana, perquè hi ha lloc que no poden anar, vos en 20, però sous aquesta superfície hi ha poder les mateixes plantes, però tenen variables. I el fet de se mesclar amb la canviera de pol·len fa que poden anar endavant, perquè depuis l'origine del temps, el temps va canviant de mica en mica. Ara poder una mica massa de pressa, però va canviant. I la naturalesa ha seguit seleccionant les millors plantes i posant prosperitat en aquestes coses. Donc les abelles són essencials perquè fan la pol·linització.
6: En aquest cas, Joan Llobet, aquestes abelles que s'han instal·lat aquí al Mas Abrós, s'han instal·lat en un espai que ja estava previst per les abelles o han trobat el primer espai, han trobat un espai que els anava bé i ja s'hi han posat?
9: El segon eixam sí, coneixia més bé la cosa. El primer, no, el pobret, no ha atrapat el puesto que li anava bé. Aneu a saber per què. Perquè les abelles ho saben fer moltes coses, perquè són insectes que viuen tot l'any, que saben se posar a menjar en el rebost per passar la dolenta sazó i tot això, combatre les malalties, molta cosa. Una cosa que no saben fer és fer la casa. I des del primer principi, Néandertal ha fet rusc. Amb troncs d'arbres de buits, que se fa encara, hi ha gent que ho fan encara, i és aquí que han fet la collita de la mel. Donc les abelles, quan fan l'eixam, que és natural, és la multiplicació de les espècies, busquen un puestos per s'enroscar. És per això, a vegades l'atrapeu dintre la VMC, i truqueu un apicultor, tinc abelles dintre la VMC, o dins la casa, i quan feia apicultura, hi ha gent que m'han trucat perquè tenien les abelles que passaven dins la casa. S'havien posat a la xamaneia, i per més facilitat, pujar a la xamaneia era difícil, i quan la finestra era oberta, travessar la cuina anava molt més bé. I la pobra senyora tenia una por. Hem tingut feina per els canviar de puesto aquesta vegada. Donc, vam buscar un puesto per se posar, i l'apicultor de diligent, com se diu, posa puestos per anar a viure. Clar. Donc, l'estudi de les abelles permet de fer el puesto el millor que hi hagi, o que correspongui a les necessitats de les abelles, perquè no se'ls diu, vine aquí! No és domèstic, les abelles fan el que volen. I donc, es posem diverses caixes, diverses rus, buits, i les abelles hi estan. I si trapen que no va bé, se posen en un branquilló tocant, i és aquí que veieu aquest paquet d'abelles aquí que penja, que n'hi ha 10.000 a dins i que fa aquest xoroll aquí. No cal tenir por, truqueu un apicultor i vindrà a li trapar una casa, no, si mai en teniu una casa vostra.
6: I Joan Llobet, ets oient habitual de Ràdio Arrels, i fa unes setmanes hi va haver una emissió en públic des del Conflent, l'emissió Confluències, amb diferents persones vinculades, doncs, això, amb el camp, i vam parlar d'alguna cosa d'apicultura i volies una mica respondre o complementar el que van dir, no?
9: Sí, profiti d'aquest espai per els respondre, perquè semblava que en tenien certes interrogacions, perquè feien venir abelles, tenien problemes de... I aquesta bricotera no vol agafar la fruita, li cal portar una altra planta, i perquè feien aquestes coses, i seran molt de ple que els vaig els dedicar una mica de comentaris.
6: Doncs tu mateix.
9: Tu mateix. Doncs, de primer, parlarem dels arbres, és el més important per aquesta gent, perquè a vegades les abelles venen o no venen, fa fruita o no fa fruita. Doncs, a vegades un arbre no s'agrada en el lloc que és. i no se sent complert. Hi ha plantes que des de l'origine teniu l'enmetller, no és acabat per dins el seu cap i sempre busca fer el clon millor. Donc, si té un pol·len d'altres varietats, és millor. Aquí he crit de les abelles. Mais li cal donar l'informació. És per aquesta cosa que de posar un ram d'una altra classe al mig dona l'informació a l'abricoter i l'abricoter fa aquest nectar que fan venir les abelles que venen al pasturar. I doncs els abricoters esperen el moment. És per això que de portar aquestes flors aquí amb una mica d'aigua i si poder, voleu que marxi molt més bé, hi poseu una aspirina efervescente de dins com les flors. És la mateixa cosa. La flor vos durarà més temps i el pol·len serà més apte a ser servit per les abelles.
6: Llavors és això, s'han de posar aquestes flors amb l'arbre.
9: Amb aigua, si teniu un abricoter que no agafa pas, els abricoters moderns, i poseu rouge du roussillon, que feu branquillós dintre una galleda amb aigua i un parell d'aspirines efervescentes de dins, i vos durarà quasi una setmana aquestes flors que les abelles podran venir a buscar i faran transmissió. Perquè quan la planta detectarà un pol·len una mica diferent, hi haurà l'impulsió de fer venir les abelles. I perquè si vos espieu, si teniu el temps d'anar a espiar les abelles, veureu que venen sous una planta, mais una mitjorada. I és acabat. Clar. Mais per mitja hora hi ha hagut moltes abelles. I com les abelles són peludes, se truquen per menjar. I piquen a les etamines i el pol·len cau sous l'esquena. I anant amb una altra flor, piquen sous les etamines, se giren, la toca, el pistil, i o se posen de cap i bolsa, i és aquí que teniu la pol·linització. Però cal que l'arbre pugui donar aquesta impulsió. És per això que funciona.
6: Doncs ja queda dit amb aquests trucs, diguem, per poder pol·linitzar millor.
9: La coneixença més àmplia.
6: Doncs, Joan Llobet, moltes gràcies i esperem que les abelles s'hi estiguin un bon temps aquí, no?
9: Sí, faran la llur feina, perquè jo abans tenia abelles per fer mel per la venta i abans tenia abelles per fer bordura, però no pas per fer mel. I com he deixat de fer apicultor comercial, com se diu, tinc caixes buides i espero que els aixants vinguin de dins i durant la temporada d'estiu fan la llur feina, la llur vida, i un cop han acabat, perquè cada any venen, cada any fan petites, és la naturalesa, els adoni amb gent que tenen menester. Perquè tenim una gran dificultat dintre el nostre terme, és que abans hi havia molts de pagesos, i un pagès cada 10 tenia abelles, o tenia un amic que li agradaven les abelles, però hi havia rusc a tot el terme, i hi havia molta pol·linització, perquè el que dèiem pels abricoters, imagineu la garriga, si no hi ha més abelles, la farigula acabarà per no ser més adaptada al nou puesto, i si no ha pogut fer aquesta genètica de diversificació, mai podrem tenir frigola d'aquí 10 anys o 15 anys. És una molt grossa necessitat. I convidar la gent a posar puestos perquè les abelles puguin viure, sense ser apicultor, sense ser res, puestos, o convidar un apicultor de venir a casa seu. I una altra cosa, si les abelles, vos he dit que anaven a 400 metres del rusc, doncs si teniu un camp que és una mica gran, adobeu que les abelles puguin venir, que no sigui massa lluny, si sabeu que hi ha abelles tocant, o feu un petit puesto per tenir abelles al mig del camp, així serà un més segur. Perquè a 400 metres és el dia que fa bon temps. Quan teniu un dia de primavera que és curtet, que hi ha millor de feina possible per les abelles, no aniran a 400 metres, estaran més aviat a 200, a vegades 50.
6: Doncs queda clar, així per tenir les plantes més fortes al camp, va bé tenir les abelles a prop. Joan Llobet, moltes gràcies.
9: Moltes gràcies a tot, i si teniu preguntes, profiteu de la ràdio, és una bona cosa.
10: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
11: Ràdio Arrels.
10: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Arrels.
2: La vida, la cultura, la política, la gent. Impressions sobre el nostre temps amb Iu Escapa a Ràdio Arrels.
3: Com cada dijous en aquesta hora a Ràdio Arrels establim comunicació amb Pasià de la Ribera i com cada dijous ens respon l'Iu Escapa. Iu, bon dia.
4: Bon dia.
3: I avui, Iu, vols fer algunes reflexions arran d'un article que has llegit fa uns dies al setmanari La Semaine du Roussillon, que, per resumir-ho, doncs explica que Catalunya Nord és presonera d'una cultura de renda i que això té una explicació històrica.
4: Sí, sí, sí, molt, molt, molt bon article. Molt interessant perquè trenca alguns esquemes, duc. Bon, ja en parlarem. És un article, cal dir de qui és, d'un tal, no el coneixi, Yves Patrick Coleno, que ha estat professor al Liceu Aragó i que és un especialista en economia i que ara és més una persona que se dedica a buscar solucions econòmiques o a fer observacions sobre les situacions econòmiques. Què diu això? Això diu una cosa que és incontestable, me sembla, que encara hi ha molta gent que ho contesta, no? Que encara hi ha matisos, perquè hi ha molta gent que són creatius aquí, Però la majoria té una cultura de renda. Per exemple, molts agricultors, al moment donat, o quan funcionava bé, per exemple, l'hortalissa, que se guanyava diners en treballant molt, i finalment sovint han fet una cultura de renda, han comprat cases a bord de mar o d'altres coses, o cotxes de luxe i tot això. Això tothom ho sap, tothom ho sap. Hi ha matisos i moltes excepcions, però globalment ha estat més que fer coses creatives. Però ell diu que aquesta cultura de renta té moltes explicacions, perquè tant és una explicació bàsica, és que des del Tractat dels Pirineus, el nostre territori ha estat apartat completament del seu territori d'expansió econòmica, social, filosòfica, jo diria, que és finalment el Principat, Catalunya Sud de Girona, ha estat apartat de Figueres, de Girona, de Barcelona, amb tot el que això vol dir. I diu, després del Tractat dels Pirineus, nosaltres som una província, estrangera, si voleu, província, sembla d'un ben, provinceré els camperduts, És això l'idea de província en França, els camperduts són la gent del sud, la gent de les periferies, i són províncies, provinceré. Han estat, tenen de seguir la llaca perquè han estat vençuts. I diu això, la estructura social s'ha enquilosat, si vols, i finalment l'única raó de ser un qualcom d'important és de ser propietari de qualcom de terres. Pot ser al segle XIX, empreses les terres valen poc ara, ser propietari de cases més luxoses, cases a pertot arreu, més tenir cases, i de viure d'això. Tenir també comerços i fer lloguers molt, molt cars, és un problema importantíssim aquí per desenvolupament de la província local, per exemple, als pobles. Sovint els artesans, els comerciants que treballen bé tenen un lloguer molt, molt alt, per exemple. I tot això fa que és per aquest home, aquest professor, Coleno, diu que és això que frena d'una manera molt important el desenvolupament que tenim nosaltres. I em sembla que això és un element que tothom espero que la gent comença a se donar compte d'això. I, per exemple, durant molt de temps, els que defensaven el català, els que defensaven la proximitat cultural, històrica, econòmica, entre Catalunya Sud i Catalunya Nord, passaven per gent, i encara quan catalanista semblava molt de gent, quasi un insult, no? que jo no sé pas el que vol dir catalanista. Per exemple, la gent que estimaven i que miraven de tenir una reflexió global interessant sobre el país, aquesta gent que tenen un mínim de reflexió global, és evident que nosaltres tenim un lligam importantíssim dins tots els aspectes amb la Catalunya Sud i amb el Sud. El tenim cap al Nord, ben entès. Això sí, però el tenim també de la mateixa manera cap al Sud, però això nosaltres és quasi impossible per les estructures de l'estat francès i sovint per les estructures mentals que molta gent tenen com a estructura mental que la frontera encara existeix. I si no existeix és per tenir coses més interessants, la gasolina més barata, el pastís més barat i d'altres encara barbaritats que podes tenir a la Jonquera o dins d'altres llocs, no? Però poca gent te diran és cal fer, us cal organitzar per treballar junts, tant d'una manera educativa que d'una manera de sanitat, per exemple. L'èxit extraordinari de l'Hospital de Cerdanya és un exemple terrible. Podrien tenir un centre de formació professional transfrontalier i, per exemple, això falta, és evident, i falta més a la gent d'aquí que a la gent de Catalunya Sud. I doncs, finalment, aquest constat senzill a fer i honest, perquè sovint si la gent que no volen pas veure això és finalment perquè és una manera ideològica que els prohibi de veure aquesta evidència. No? I me sembla que una persona així, pensi pas que sigui una persona d'aquí, que ha vingut a treballar aquí i que té aquesta visió, sembla que és totalment interessant i que tindria de tenir conseqüències dins del cap de la gent que són responsables del dia d'avui i que fan exactament el contrari, no? Perquè globalment, quan veus, per exemple, les decisions que se poden prendre el dia d'avui a la Glo o d'altres llocs, és exactament el contrari, únicament per raons ideològiques. No? I quan les raons ideològiques són més importants que la realitat històrica, geogràfica, econòmica, és aquest camí que d'una manera inevitable és dolent. No? És dolent i que aquest camí que posa l'ideologia abans de la realitat és un camí que és molt perillós per tothom. I jo crec que aquí hi ha una percepció cada vegada de gent que ho veuen sense ideologia i que ho veuen això i que finalment diuen que això ja ha començat d'una manera formal, ja ha començat, però que els altres, les responsables que tenim el dia d'avui, no tots encara, hi ha moltes excepcions, però els responsables majors, els que tenen la clau, si voleu, de tot, pensen exactament el contrari. No? Ho fan per manera de frenar això, si voleu. I jo em sembla que és una cosa que és a l'origen de molts problemes que tenim aquí. I és únicament, finalment, amb un canvi de percepció que és complicat a tenir, perquè pots canviar les lleis o estructures, però les estructures mentals és el més complicat a canviar això. I nosaltres patim d'una manera terrible i en aquest moment encara molt més d'aquestes estructures mentals que fan que els empetgen de pensar globalment a el que sembla el nostre territori. I més que gent que volen conservar l'idioma, la gent que continuen a buscar de parlar català, de tenir contactes amb el sud, de desenvolupar projectes amb la gent del sud, d'anar a buscar qualque manera d'aprendre amb la gent del sud i de fer intercanvis entre nosaltres i la gent del sud, d'aquesta gent, finalment, que fan canviar les coses, que faran canviar les coses, i que potser un dia la realitat al final sempre se fa més important que l'ideologia. Però fer passar l'ideologia abans la realitat és una cosa que fa mal a tothom. I sempre en història això ha fet mal a tothom. Sempre. I això, el mal que patim nosaltres globalment, com a societat, hi ha d'altres raons que són més, jo diria, raons de pertot dins del món actual. Però nosaltres tenim aquestes raons específiques que ens fan encara més mal, aquesta imposició d'una ideologia que és al final, jo diria, encara més, i que aquesta ideologia per al sistema de les mutacions, important, fa que ara és aquesta ideologia que domina i que molta gent que potser hi ha uns anys haguessin pogut anar, ara se posen de genolls per la seva ideologia. Veus, ho sabeu ben bé que cada vegada que hi ha una ideologia és el refús de revolta dels que comparteixen pas aquesta ideologia que fa forta l'ideologia. Sempre ha estat així. I en aquest moment assistim a això. Tothom, molta gent, jo ho veig, se posen a genolls al costat d'aquesta ideologia. I això és pas cap bribó pel nostre territori. Són gent que finalment n'estimen pas el territori.

0: pols, dit la transfrontaller, era els Ascià, i nosaltres, els Ascià, ho fem molt millor que vosaltres, i és evident, no? Nosaltres hi ha com voluntat ideològica de dir sem de nos trencar del nostre espai natural, que és un espai natural transfrontalier. És com si tenien dos braços. Hi ha un que va cap al nord, i que pot fer que és més o menys emmanillat, i l'altre que tindria d'anar cap al sud, que és trencat, que és amputat. No? És una imatge, jo l'expliqui sovint, però em sembla que és una imatge que mostra molt bé, la situació, diguéssim. I ho dic, i horrorosament, excepcions, amb gent extraordinaris que dins d'aquest clima complicat reixen a ser creatius, reixen a fer coses extraordinàries, reixen amb tota la pega que posa aquesta ideologia, reixen a tirar endavant, a intentar de tirar endavant el nostre territori. Doncs cal llegir aquest article, i cal llegir també la Setmana del Senyor, que em sembla un molt bon dia per setmanari, perquè és cada setmana, que fan un molt bon treball. Em sembla molt... És un treball que mira a explicar les coses del fons, i pas únicament a parlar de l'actualitat, de fer buzz, si voleu.
1: Amb aquestes reflexions, doncs, i amb aquest consell de lectura, Iu Escapa, acabem avui la teva crònica d'opinió. Et retrobem, com cada dijous, la setmana entrant, a la mateixa hora, i també a qualsevol moment a radioarrels.cat. Iu, gràcies, bon dia.
0: Bon dia i fins l'altre.
2: La vida, la cultura, la política, la gent. Impressions sobre el nostre temps amb Iu Escapa a Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels. Amb IAS 95.
4: Les hommes naissent libres et égaux en droit, mais ça dépend du lieu. Soit t'es ok, soit t'es KO, soit tu meurs bien, soit tu le vis mieux.

0: Sortim de casa, amb l'agenda de Ràdio Arrels.
1: Bon dia a tothom, sóc Jordi Bertolí, comissari de l'expo dedicada a l'obra del pintor català exiliat a Mèxic i Estats Units, Josep Bertolí. Els seus dibuixos seran presents en el MUME, Museu Memorial de l'Exili a la Jonquera, fins al 31 de maig. No manqueu aquest esdeveniment, que és molt important.
2: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
4: Deixa'm pensar. Com t'ho puc dir? Deixa'm pensar.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
3: Avui el disc de la setmana que presentem és Doctor Pearson, de Roger Torner. Cada setmana a Ràdio Arrels presentem músics catalans i recordeu que podreu reescoltar tots els nostres continguts a la web radioarrels.cat. Roger, tu quina música escoltes?
4: Et diria la típica frase que diu tothom de que escolto de tot, però clar, no és veritat. Clar, jo, per exemple, escolto poca música també, t'ho haig de confessar, això. No escolto gaire música. Però escolto, pues, això, cantautors, catalans i no catalans, també. Escolto música electrònica, també m'agrada escoltar música electrònica, música clàssica, també escolto bastant. Jazz, sí, això serien els estils que més escolto.
3: I si m'haguessis de dir les dues últimes cançons que has escoltat?
4: Les dues últimes cançons que he escoltat, doncs segurament seria... No, les dues cançons... Clar, és que ara just acabo de fer una mica d'esport i em fico música d'una llista de reproducció de Spotify així motivadora. Llavors, no sé els títols de la cançó que he escoltat.
3: Música electrònica, però potser.
4: Sí, música... Sí, no et sabria dir. No et sabria dir. Sí, suposo que era música electrònica o música així com més èpica, no?
3: Molt bé.
4: Sí.
3: I si m'haguessis de dir la cançó o les teves cançons preferides de tots els temps, quina seria?
4: Hòstia, quina pregunta més difícil de respondre, la veritat.
3: Pots pensar-t'ho una mica, si vols.
4: Ja, del paradigma català o de...
3: De tot el món.
4: O de tot el món, eh? Pues és que em costa molt triar les cançons preferides. Suposo que et diria alguna de Jorge Drexler. Jorge Drexler és un cantautor que jo d'adolescent he escoltat moltíssim. I hi ha una cançó que es diu Fusión, per exemple, que m'encantava. També d'aquí a Catalunya, per exemple, a Sant Josex, la cançó de... Com es deia? És que ara fa temps que no l'escolto. Però Futur Incert també m'encantava i m'agrada molt. Llavors són cançons així que sempre he portat amb mi. Que siguin les més preferides, no sé si són les més preferides, però bueno, una de les preferides que tinc, sí.
3: Crec que quan faig aquesta pregunta sempre surten, o sovint, molt sovint surten cançons de l'adolescència, o sigui, que els cantautors sí. Escoltaven durant l'adolescència.
4: Clar, perquè també són cançons que porten més temps, no?, a la teva vida, llavors... Les guardes com una mica de nostàlgia també i els tens un carinyo especial poder.
3: O potser que som nosaltres també que tenim més temps d'escoltar més música quan som adolescents.
4: Sí. I sí, poder també és veritat. Sí, pot ser això.
3: A les teves cançons, a nivell d'instrumentació, són bastant senzilles, una mica tipus balada. Ens expliques per què aquesta tria artística de fer-ho tot bastant despullat, bastant senzill?
4: Perquè crec que a vegades no cal, o sigui, no cal abusar. I la frase aquesta de que menys a vegades és més, crec que encaixa bastant amb la meva manera de fer. I també perquè considero que el que més em representa la meva música són les lletres. Llavors vull que la lletra tingui una presència notòria. I si vesteixes massa les cançons... costa despullar-les després, no? I costa veure el que hi ha, la lletra, diguem, o et distreus per altres elements que no vull que l'oient es distregui per ells, no? Llavors, prefereixo que les cançons estiguin més despullades, més nues, i que la lletra, doncs, tingui més presència i més importància. Bàsicament per això.
3: Doncs ara parlarem de la cançó que es diu I mentrestant... diria que és una cançó que parla de depressió o, com a mínim, d'una tristesa molt gran. Roger, sí. En aquesta cançó parles d'una cosa que has viscut tu personalment?
4: A veure, la cançó d'I mentrestant, sí, clar, òbviament sí, em baso en experiències pròpies. La cançó d'I mentrestant parla de la frustració que jo he pogut arribar a sentir per no deixar de sentir esperança. És a dir, el que es diu, no?, de que l'esperança és l'últim que es perd, és veritat. Però a vegades un es cansa de sentir esperança perquè es cansa d'esperar, no? Llavors, aquesta tristesa de la que parles neix d'aquest sentiment de frustració, no? De de que el cor et diu, bueno, potser algun dia, no? I el cap et diu no. Llavors aquesta batalla entre el cap i el cor que es reflecteix aquí, no? I en aquesta cançó. I clar, és una cançó una mica tristeta, sí. La veritat és que és bastant, bastant depriment. Però alhora és maca. I el que et deia abans, no? De les lletres, que crec que és important, bueno, que en el meu cas li dono molta importància a la lletra. Aquesta cançó en especial, crec que és una cançó on la lletra ha estat bastant, bastant treballada i de la qual em sento bastant orgullós. Sí.
3: I tu diries que tens més inspiració per escriure quan et sents trist?
4: Ah, sí i no. També és veritat que quan estic alegre, a vegades també em surten cançons tristes. A vegades també és més fàcil parlar de la tristor que has sentit quan estàs en un estat, en un bon estat. No sé com dir-ho. Realment escric cançons quan estic bé. Quan estic trist no acostumo a escriure cançons. Quan estic trist em limito a pues això, estar trist, no? I llavors és quan passa el temps que poder escric sobre el que m'ha passat, no? Llavors, no, en el meu cas no. Quan estic trist no acostumo a escriure cançons perquè tampoc tinc ganes d'escriure.
3: Perquè tu totes les teves cançons, les escrius a partir de vivències personals.
4: Sí, la majoria d'elles sí. Òbviament també hi han històries que m'imagino, no? Per exemple, sobretot en el disc anterior d'Oliveres i Pinyols, la cançó de Després és una història d'amor que m'imagino al meu cap, no? La cançó de Què hagués passat, que és la història d'una dona gran que a les acaballes de la seva vida es pregunta què hagués passat si hagués fet les coses de forma diferent. Llavors, sí, també són coses que, clar, totes neixen de mi, però no neixen només de les meves experiències, sinó també de la meva imaginació.
3: Doncs continuem escoltant la cançó de Roger Torner, aquesta cançó que es diu I mentrestant.
0: Sembla que no em quedin ja més forces per seguir.

0: Això era I Mentrestant, de l'artista Roger Torné, que ens presenta aquesta setmana el seu últim treball, Doctor Pearson.
1: Radio Arrels, el volum 88.2.

0: Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català.
1: Ràdio Arrels. És la una.
2: Sol i calor pel que fa al temps d'avui i també pels pròxims dies, amb unes temperatures màximes altes aquesta tarda, fins a 27 graus al Conflent i 20 graus al Capcir. El sol, doncs, que ens acompanyarà en els pròxims dies i unes temperatures mínimes demà a la matinada de 8 graus al Capcir fins a 14 graus a la plana del Rosselló. A la tarda sí que farà calor, particularment a Prada, amb 28 graus de màxima, a Ceret, 27, a Perpinyà, 26, 24 graus a Sallagosa, 20 graus als Angles. I aquest temps, doncs, ho dèiem, ens acompanyarà tot el cap de setmana, sol just al pas d'alguns núvols prims, però dominarà sempre la calor amb aquestes temperatures màximes que en alguns punts del país podran arribar als 30 graus i fins a 25 graus a la muntanya, a Cerdanya.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
4: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
3: Ràdio Arrels.
2: L'ADEM defensa la seva independència. Bon dia. La tensió política al voltant de la transició energètica a l'estat francès ha assolit segurament un punt de ruptura institucional inèdit des de la fundació de l'Agència de la Transició Ecològica, l'ADEM, l'any 1990. En un moviment sense precedents històrics, el Consell d'Administració d'aquesta entitat pública va celebrar una reunió extraordinària per manifestar una oposició frontal i oficial al projecte de llei presentat ahir pel govern de Sebastián Ocón. El text normatiu en causa, batejat com a llei estat local, pretén reforçar el control de l'executiu en l'àmbit territorial i inclou mesures que, segons els treballadors i molts experts, suposaran el desmantellament progressiu d'aquesta agència ambiental. El cor de la discòrdia se situa en un article de la proposta de llei que dictamina la integració forçosa de les direccions regionals de l'ADEM dins de les estructures estatals de la SDREAL i la col·locació automàtica de la meitat del seu personal sota el control directe de les prefectures. Aquesta pèrdua d'autonomia posa en risc el paper històric de l'ADEM com a actor independent i tercer de confiança indispensable per a ajuntaments, empreses i laboratoris de recerca. Consideren que aquesta reforma burocràtica amaga una decisió política que amenaça diluir una experiència tècnica vital. Per exemple, l'any passat, l'ADEM va mobilitzar prop de 2.800 milions d'euros en subvencions per a projectes territorials i de descarbonització industrial. Mentrestant, les retallades pressupostàries previstes pel govern es veuen com un greu retrocés just quan la sobirania energètica i la crisi climàtica exigeixen decisions fermes i no pas concessions politico-administratives que posen en perill el futur de l'acció ecològica.
5: Ràdio Arrels, a Bages, 95.

0: Fins aquí la cançó Revolta del grup COP.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: Sortim de casa.
1: Amb l'agenda de Ràdio Arrels.
2: Benvinguts a Sant Andreu, al peu de l'Albera. El programa d'activitats d'aquest mes de juny és ple d'esdeveniments culturals importants. El dissabte 13 de juny, concert de cambra que començarà per una conferència a càrrec d'Hervé Raymond, Premi de Roma. Dijous 18 de juny, commemoració de la crida del general de Gaulle a davant de l'Ajuntament a les 11. Dissabte 20 de juny, festa dels comerçants i artesans a les 7:30 amb una paella i concert amb l'orquestra Hold Up al Teatre de Verdura. Diumenge 21 de juny, Mercat de Sant Andreu, de les 9 a la 1, amb animació musical amb el duo Craps, davant l'Ajuntament. Dimarts 23 de juny, Focs de la Sant Joan, a partir de les 4, amb la venda dels ramallets, seguit d'altres animacions musicals, davant l'Ajuntament. I per acabar, el repell i l'encesa del foc al Teatre de Verdura. Per acabar el mes, del 27 de juny al 3 de juliol, nova edició del Festival de Teatre, us informarem properament del programa. Adiu!
3: Per fer saber a tothom el que organitzeu, entreu en contacte amb Ràdio Arrels 04 68 35 47 48 radio@radioarrels.cat. L'agenda és un servei de Franc.

0: Radio Arrels, cada dia i cada hora en català.
1: Esquitxos de llibres. Pere Manzanares.
2: Un dia, després de l'esmorzar, el cafè, una cigarreta, se li va acudir una idea per a un conte. Aquell matí havia estat infernal. Ni una telefonada, ni un avís, ni una carta per passar a màquina, res durant tot el matí, i, desficiosa, inquieta, tingué la idea. Plovia, no gaire. Era aquesta pluja com de cristall, fina, tot just feia una cortina d'agulles platejades. Escoltava el ploc-ploc de les gotes sobre la finestra i li va semblar que era el moment perfecte per escriure. Va agafar un full, un retolador negre de punta fina, i va començar a escriure. Tot podria començar en una estació de trens. Són les 7 del matí i els futurs viatgers caminen sense pressa per les andanes. L'estació d'aquest poble és petita. Un rellotge rodó amb les agulles aturades en 4:45, dos anuncis de colònies i un petit jardí que envolta la caseta de venda de bitllets configuren l'aspecte de l'estació. Rosana, com la majoria de les persones que agafaran el tren de les 7:08 cap a la capital, encara està mitja dormida. Fa calor, molta calor. Un xiulet anuncia l'arribada del tren. Rosana puja i seu en el seient dret d'un dels vagons de fumadors. Com tots els dies, tanca els ulls i somia que el tren és a punt d'arribar a Lisboa, a Venècia, a París. Però un altre xiulet la desperta bruscament i anuncia la següent parada, com tots els dies, i a les 8 en punt obrirà la porta de l'agència de viatges, com tots els dies des de fa ara un any i mig. És un treball bastant tranquil, llevat de les temporades de tràfic constant, per Nadal, l'agost o Setmana Santa, que és quan la gent fa aquests viatges fantàstics d'una setmana a Canàries, tot pagat, carnavals a Venècia, Setmana Santa a Mallorca o trajectes així.

0: de Tomàs Balaire, Crims relatius, publicat a l'editorial 3 i 4.
1: Esquitxos de llibres. Pere Manzanares.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Dites d'Arrels. Joan Lluís Mas, de l'associació Terra dels Avis.
3: La primavera és temps per sembrar, però no sempre fa bon temps i això també pot fer anar malament les collites. Avui som a Elna, al Conservatori de Terra dels Avis, amb el Joan Lluís Mas. Bon dia.
4: Bon dia, Miquel.
3: I dèiem, avui parlàvem de sembrar i una dita de quan es pot sembrar i quan no, no?
4: Sí, aquesta la deia ma padrina, deia: facis pas a la mongetera, que hi hagi neu a l'albera. No em devia nevar més que avui, evidentment, però miraven la muntanya i si hi havia neu una mica al cim de l'albera, encara calia esperar, perquè podia fer algunes gelades.
3: Sí, perquè ara, si ens hem si hem de seguir aquests criteris, gairebé que podríem plantar mongetes gairebé tot l'any. Perquè...
4: Sí, tot i que a l'albera hi neva encara, sí, de quan en quan al cim. Sí, no gaire, però sí, sí.
3: Precisament per sembrar, aquí som davant d'un estri que servia per sembrar. És un estri metàl·lic, diríem.
4: Sí.
3: Ens expliques una mica com funciona,
4: sí,
3: això?
4: Sí, és un sembrador. D'on hi ha de diferents models, en tenim de diferents models. Aquest és una roda, senzillament, una roda amb un mànec i a dintre hi fiques les granes i hi ha petits foradets i com que això va rodant, a mesura hi ha una grana que cau. I doncs va força bé. De fet, n'hi ha de diferents perquè podes tenir granes més gruixudes, depèn, més espesses, o granes fines, i se servia d'això.
3: I tot se sembra amb aquests estris?
4: No, tot no. Justament la mongetera se sembrava a la mà, perquè les granes són, en fi, són mongetes, doncs són grosses ja. I bé, suposi que potser si en feies 2 hectàrees, les ho feies amb una màquina, bé, quan ho fas per un hort petit ho sembres a la mà.
3: Doncs això, ho sembres a la mà, però has de mirar que a l'albera no hi hagi neu, perquè si no la collita se t'anirà a l'aire.
4: I sí, això és saviesa popular, evidentment, si vols collir, si vols culla, te cal primer sembrar quan cal.
3: Moltes gràcies, Joan Lluís.
4: Gràcies a tu.
5: Si a casa vostra teniu una dita semblant o la dieu d'una altra manera, ens podeu fer arribar el missatge al 04 68 35 47 48. 04 68 35 47 48.

0: Ràdio Arrels.
1: Agricultura a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
2: A Ràdio Arrels avui som al Mas Averós, a Pesillà de la Ribera, amb en Joan Llobet. Bon dia.
3: Bon dia, benvinguts.
2: El Joan moltes vegades l'heu sentit a Ràdio Arrels parlant d'oli, perquè és olicultor, però a més, avui ens vol explicar que aquí al Mas ha arribat un gran grup d'abelles i que s'hi han instal·lat, oi que sí, Joan?
3: Sí, sí, és un eixam que ha vingut, és la naturalesa que porta les bones coses.
2: Això és normal que vinguin eixams d'abelles aquí en aquest mas i esteu acostumats o és una cosa anòmala, podríem dir?
3: No, no, és una cosa molt normal perquè, com tots els puestos de pageseria, hi ha menester d'abelles i d'epi anys i anys hi ha gent que han instal·lat rusc i les abelles s'han posat una mica naturals dins de troncs d'arbres, cases velles i coses així. I tenim força xams d'abelles naturals que viuen aquí, que se cuiden de l'environnament.
2: Clar, les teves plantacions, què fan de bo les abelles pels camps i per les oliveres, per tot plegat?
3: Doncs les abelles és un fonamental de la vida, de l'agronomia, de lo que ha fet que som ara aquí, perquè han començat, per la primera cosa agrícola que s'ha fet ha sigut de domesticar les abelles, perquè havien trobat un mel bo i de seguida han trobat maneres de poder collir la mel sense se fer atacar per les abelles, perquè aquí de sempre ha sigut així. I fa que hi ha molts anys, és Neandertal que ha començat a fer apicultura. Doncs es n'ha fet apicultura per tenir mel per ell, hi ha hagut dommages col·laterals, com diuen ara en les informacions i coses així, i aquests dommages col·laterals era la pol·linització. La pol·linització es troba tot cruzada, perquè les abelles van a pasturar lluny, fins a 400 metres del rusc, fins al lloc on viuen, eh? És la llur manera de fer. Més enllà no és prosper, però aquests 400 metres són ben bé recorreguts. Vos fa 18 hectares de mitjana, perquè hi ha puestos que no poden anar, posem 20, però sus aquesta superfície hi ha poder les mateixes plantes, però tenen variables. I el fet de se mesclar amb la canviera de pol·len fa que poden anar endavant, perquè depuis l'origine del temps, el temps va canviant. De mica en mica, ara poder una mica massa de pressa, però va canviant. I la naturalesa ha seguit seleccionant les millors plantes i posant prosperitat en aquestes coses. Doncs les abelles són essencials perquè fan la pol·linització.
2: En aquest cas, Joan Llobet, aquestes abelles que s'han instal·lat aquí al Mas Averós, s'han instal·lat en un espai que ja estava previst per les abelles o han trobat el primer espai, han trobat un espai que els anava bé i ja s'hi han posat?
3: El segon eixam sí, coneixia més bé la cosa. El primer no, el pobret no ha atrapat el preso que li anava bé. Aneu a saber per què. Perquè les abelles ho saben fer moltes coses, perquè són insectes que viuen tot l'any, que saben se posar a menjar en el rebost per passar la dolenta sesó i tot això, combatre les malalties, molta cosa. Una cosa que no saben fer és fer la casa. I des del primer principi, Neandertal ha fet rusc amb troncs d'arbres buits, que se fa encara, hi ha gent que ho fan encara, i és aquí que han fet la collita de la mel. Doncs les abelles, quan fan l'eixam, que és natural, és la multiplicació de les espècies, busquen un puesto per s'enroscar. És per això, a vegades l'atrapeu dintre la VMC, i truqueu un apicultor, tinc abelles dintre la VMC, o dins la casa, quan feia apicultura, hi ha gent que m'han trucat perquè tenien les abelles que passaven dins la casa. S'havien posat a la xamaneia i per més facilitat pujar a la xamaneia era difícil, i quan la finestra era oberta, traversar la cuina anava molt més bé. I la pobra senyora tenia una por. Hem tingut feina per a canviar de puesto aquesta vegada. Doncs vam buscant un puesto per se posar i l'apicultor de diligent, com se diu, posa puestos per anar a viure. Clar. Doncs l'estudi de les abelles permet de fer el puesto el millor que hi hagi. o que correspongui a les necessitats de les abelles, perquè no se'ls diu, vine aquí! No és domèstic, les abelles fan el que volen. I doncs es posem diverses caixes, diverses rus, buits, i les abelles hi estan. I si trapen que no va bé, se posen en un branquilló tocant, i és aquí que veieu aquest paquet d'abelles aquí que penja, que n'hi ha 10.000 a dins i que fa aquest xoroll aquí. No cal tenir por, truqueu un apicultor i vindrà a li trapar una casa, no, si mai en teniu una a casa vostra.
2: I Joan Llobet, ets oient habitual de Ràdio Arrels i fa unes setmanes hi va haver una emissió en públic des del Conflent, l'emissió Confluències, amb diferents persones vinculades doncs, això amb el camp, i vam parlar d'alguna cosa d'apicultura i volies una mica respondre o complementar el que van dir, no?
3: Sí, sí, profiti d'aquest espai per els respondre, perquè semblava que en tenien certes interrogacions, perquè feien venir abelles, tenien problemes de... I aquesta bricoter no vol agafar la fruita, li cal portar una altra planta, i perquè feien aquestes coses, i seran molt de ple que els vaig els dedicar una mica de comentaris.
2: Doncs tu mateix.
3: Tu mateix. Doncs, de primer, parlarem dels arbres, és el més important per aquesta gent, perquè a vegades les abelles venen o no venen, fa fruita o no fa fruita. Doncs, a vegades un arbre no s'agrada en el puesto qui és i no se sent complert. Hi ha plantes que és, des de l'origine teniu l'enmelier, no és acabat per dins el seu cap i sempre busca fer el clon millor. Doncs si tenen pol·len d'altres varietats, és millor. Aquí he crit de les abelles, però li cal donar l'informació. És per aquesta cosa que de posar un ram d'una altra classe al mig, dona l'informació a l'abricoter, i l'abricoter fa aquest nèctar que fan venir les abelles que venen al pasturar. I doncs els abricoters esperen el moment, és per això que de portar aquestes flors aquí amb una mica d'aigua, i si voleu que marxi molt més bé, hi poseu una aspirina efervescente de dins, com les flors, és la mateixa cosa. La flor vos durarà més temps i el pol·len serà més apte a ser servit per les abelles.
2: Llavors és això, s'han de posar aquestes flors amb l'arbre?
3: Amb aigua. Si teniu un abricoter que no agafa pas, els abricoters moderns, i poseu rouge de roussillon, agafeu branquillos dintre una galleda amb aigua i un parell d'aspirines efervescentes de dins, i vos durarà quasi una setmana aquestes flors que les abelles podran venir a buscar i faran transmissió. Perquè quan la planta detectarà un pol·len una mica diferent, hi haurà l'impulsió de fer venir les abelles. I perquè si vos espieu, si teniu temps d'anar a espiar les abelles, veureu que venen sous una planta, però una mitja horada. I és acabat. Però per una mitja hora hi ha hagut moltes abelles. I com les abelles són peludes, se truquen per menjar. I piquen a les etamines i el pol·len cau sous l'esquena. I anant amb una altra flor, piquen sous les etamines, se giren, la toca, el pistil, i o se posen de cap i bolsa, i és aquí que teniu la pol·linització. Però cal que l'arbre pugui donar aquesta impulsió. És per això que funciona.
2: Doncs ja queda dit amb aquests trucs, diguem, per sí, poder pol·linitzar millor.
3: La coneixença més àmplia.
2: Doncs Joan Llobet, moltes gràcies i esperem que les abelles si estiguin un bon temps aquí, no?
3: Sí, sí, faran la llur feina, perquè jo abans tenia abelles per fer mel per la venta i abans tenia abelles per fer bordura, però no pas per fer mel. I com he deixat de fer apicultor comercial, com se diu, tinc caixes buides i espero que els aixants vinguin de dins i durant la temporada d'estiu fan la llur feina, la llur vida, i un cop han acabat, perquè cada any venen, cada any fan petites, és la naturalesa, els adoni amb gent que tenen menester. Perquè tenim una gran dificultat dintre el nostre terme, és que abans hi havia molts pagesos, i un pagès cada 10 tenia abelles, o tenia un amic que li agradaven les abelles, però hi havia rusc a tot el terme, i hi havia molta pol·linització, perquè el que dèiem pels abricoters, imagineu la garriga, si no hi ha més abelles, la farigula acabarà per se... per no ser més adaptada al puesto, i si no ha pogut fer aquesta genètica de diversificació, mai podrem tenir frigola d'aquí 10 anys o 15 anys. És una molt grossa necessitat. I convidar la gent a posar puestos perquè les abelles puguin viure, sense ser apicultor, sense ser res, puestos, o convidar un apicultor de venir a casa seu. I una altra cosa, si les abelles, vos he dit que anaven a 400 metres del rusc, doncs si teniu un camp que és una mica gran, adobeu que les abelles puguin venir, que no sigui massa lluny, si sabeu que hi ha abelles tocant, o feu un petit puesto per tenir abelles al mig del camp, així serà un més segur. Perquè a 400 metres és el dia que fa bon temps. Quan teniu un dia de primavera que és curtet, que hi ha mitjor de feina possible per les abelles, no aniran a 400 metres, estaran més aviat a 200, a vegades 50.
2: Doncs queda clar, així per tenir les plantes més fortes al camp, va bé tenir les abelles a prop. Joan Llobet, moltes gràcies.
3: Moltes gràcies a tot, i si teniu preguntes, profiteu de la ràdio, és una bona cosa.
1: Ràdio Arrels. Escolteu Ràdio Arrels. Ràdio Arrels. Són les 2 de la tarda.
0: Sol i calor pel que fa al temps d'avui i també pels pròxims dies, amb unes temperatures màximes altes aquesta tarda, fins a 27 graus al Conflent i 20 graus al Capcir. El sol, doncs, que ens acompanyarà en els pròxims dies, i unes temperatures mínimes demà a la matinada de 8 graus al Capcir fins a 14 graus a la plana del Rosselló. A la tarda sí que farà calor, particularment a Parada, amb 28 graus de màxima, a Ceret 27, a Perpinyà 26, 24 graus a Sallagosa, 20 graus als Angles. I aquest temps, doncs ho dèiem, ens acompanyarà tot el cap de setmana, sol just al pas d'alguns núvols prims, però dominarà sempre la calor amb aquestes temperatures màximes que en alguns punts del país podran arribar als 30 graus i fins a 25 graus a la muntanya, a Cerdanya.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
1: Esquitxos de jazz.

0: Ràdio Arrels, Alenyà, 95.
1: Ràdio Arrels.
2: A Vinçà, 95.5.

0: Radio Arrels.
1: Radio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
2: Radio Arrels. Són les 3 de la tarda.
3: Sol i calor pel que fa al temps d'avui i també pels pròxims dies, amb unes temperatures màximes altes aquesta tarda, fins a 27 graus al Conflent i 20 graus al Capcir. El sol, doncs, que ens acompanyarà en els pròxims dies i unes temperatures mínimes demà a la matinada de 8 graus al Capcir fins a 14 graus a la plana del Rosselló. A la tarda sí que farà calor, particularment a Parada, amb 28 graus de màxima, a Ceret 27, a Perpinyà 26, 24 graus a Sallagosa, 20 graus als Angles. I aquest temps, doncs ho dèiem, ens acompanyarà tot el cap de setmana, sol just al pas d'alguns núvols prims, però dominarà sempre la calor amb aquestes temperatures màximes que en alguns punts del país podran arribar als 30 graus i fins a 25 graus a la muntanya, a Cerdanya.
4: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
5: Esquitxos de clàssica.

0: Ràdio Arrels, a Saragossa, 93.1.
1: L'estiu, 100% en català.
2: A Ràdio Arrels.
3: Vinga, tio, anem.

les ones arribar. Contra les roques s'estavellen i desapareixen, deixant històries. Aplega la nit, mig món és un crit, però al cap del port i ahir hi ha concert. Per sobre el dic sona la cançó i l'acordió, en aquesta ocasió

en eixint embarcacions, platja sortida de barracons, llums enceses, festes caníbals, són les afores de la gran ciutat, gent que escapa

via, via, a poc vine amb mi. Entra que t'amura segues, si és que ja estàs farta d'homens. Via, via, entra i fes-te un bany calent. Hi ha una tovallola blava, fora plou i és un

0: L'Hora, 100% en català.
1: A Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda.
3: Sol i calor pel que fa al temps d'avui i també pels pròxims dies, amb unes temperatures màximes altes aquesta tarda, fins a 27 graus al Conflent i 20 graus al Capcir. El sol, doncs, que ens acompanyarà en els pròxims dies i unes temperatures mínimes demà a la matinada de 8 graus al Capcir fins a 14 graus a la plana del Rosselló. A la tarda sí que farà calor, particularment a Prada, amb 28 graus de màxima, a Ceret, 27, a Perpinyà, 26, 24 graus a Sallagosa, 20 graus als Angles. I aquest temps, doncs, ho dèiem, ens acompanyarà tot el cap de setmana, sol just al pas d'alguns núvols prims, però dominarà sempre la calor amb aquestes temperatures màximes que en alguns punts del país podran arribar als 30 graus i fins a 25 graus a la muntanya, a Cerdanya.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
1: Esquitxos de jazz.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 5 de la tarda.
3: Sol i calor pel que fa al temps d'avui i també pels pròxims dies, amb unes temperatures màximes altes aquesta tarda, fins a 27 graus al Conflent i 20 graus al Capcir. El sol, doncs, que ens acompanyarà en els pròxims dies i unes temperatures mínimes demà a la matinada de 8 graus al Capcir fins a 14 graus a la plana del Rosselló. A la tarda sí que farà calor, particularment a Parada, amb 28 graus de màxima, a Ceret, 27, a Perpinyà, 26, 24 graus a Sallagosa, 20 graus als Angles. I aquest temps, doncs, ho dèiem, ens acompanyarà tot el cap de setmana, sol just al pas d'alguns núvols prims, però dominarà sempre la calor amb aquestes temperatures màximes que en alguns punts del país podran arribar als 30 graus i fins a 25 graus a la muntanya, a Cerdanya.
0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Agricultura a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
4: A Ràdio Arrels avui som al Mas Averós, a Pesillà de la Ribera, amb en Joan Llobet. Bon dia.
5: Bon dia, benvinguts.
4: El Joan moltes vegades l'heu sentit a Ràdio Arrels parlant d'oli, perquè és olicultor. Però a més, avui ens vol explicar que aquí al Mas ha arribat un gran grup d'abelles i que s'hi han instal·lat, oi que sí, Joan?
5: Sí, sí, és un eixam que ha vingut, és la naturalesa que porta les bones coses.
4: Això és normal que vinguin eixams d'abelles aquí en aquest Mas i esteu acostumats o és una cosa anòmala, podríem dir?
5: No, no, és una cosa molt normal, perquè com tots els puestos de pageseria hi ha menester d'abelles i depuis anys i anys hi ha gent que han instal·lat rusc i les abelles s'han posat una mica naturals dins de troncs d'arbres, cases velles i coses així, i tenim força xams d'abelles naturals que viuen aquí, que se cuiden de l'environnament.
4: Clar, les teves plantacions... Què fan de bo les abelles pels camps i per les oliveres, per tot plegat?
5: Doncs les abelles és un fonamental de la vida, de l'agronomia, de lo que ha fet que som ara aquí, perquè han començat, per la primera cosa agricola que s'ha fet ha sigut de domesticar les abelles, perquè han trobat el mel bo i de seguida han trobat maneres de poder collir la mel, mel sense se fer atacar per les abelles, perquè aquí de sempre ha sigut així. I fa que hi ha molts anys, és un Neandertal que ha començat a fer apicultura. Doncs es n'ha fet apicultura per tenir mel per ell, hi ha hagut dommages col·laterals, com diuen ara en les informacions i coses així, i aquests dommages col·laterals era la pol·linització. La pol·linització es troba tot cruzada, perquè les abelles van a pasturar lluny, fins a 400 metres del rusc, fins al lloc on viuen. És la llur manera de fer. Més enllà no és prosper, però aquests 400 metres són ben bé recorreguts. Vos fan 18 hectares de mitjana, perquè hi ha puestos que no poden anar, vos en 20, però sus aquesta superfície hi ha poder les mateixes plantes, però tenen variables. I el fet de se mesclar amb la canviera de pol·len fa que poden anar endavant, perquè depuis l'origine del temps, el temps va canviant. de mica en mica. Ara poder una mica massa de pressa, però va canviant. I la naturalesa ha seguit seleccionant les millors plantes i posant prosperitat en aquestes coses. Doncs les abelles són essencials perquè fan la pol·linització.
4: En aquest cas, Joan Llobet, aquestes abelles que s'han instal·lat aquí al Mas Abrós, s'han instal·lat en un espai que ja estava previst per les abelles o han trobat el primer espai, han trobat un espai que els anava bé i ja s'hi han posat?
5: El segon eixam sí, coneixia més bé la cosa. El primer no, el pobret no ha atrapat el preço que li anava bé. Aneu a saber per què. Perquè les abelles ho saben fer moltes coses, perquè són insectes que viuen tot l'any, que saben se posar a menjar en el rebost per passar la dolenta sazó i tot això, combatre les malalties, molta cosa. Una cosa que no saben fer és fer la casa. I des del primer principi, Neandertal ha fet rusc amb troncs d'arbres de buits, que se fa encara, hi ha gent que ho fan encara, i és aquí que han fet la collita de la mel. Doncs les abelles, quan fan l'eixam, que és natural, és la multiplicació de les espècies, busquen un preços per s'enroscar. És per això, a vegades, l'atrapeu dintre la VMC, i truqueu un apicultor, tinc abelles dintre la VMC, o dins la casa, quan feia apicultura, hi ha gent que m'han trucat perquè tenien les abelles que passaven dins la casa. S'havien posat a la xemeneia i per més facilitat pujar a la xemeneia era difícil, i quan la finestra era oberta, travessar la cuina anava molt més bé. I el pobre senyor tenia una por. Hem tingut feina per a canviar de puesto aquesta vegada. Donc vam buscar un puesto per se posar i l'apicultor de diligent, com se diu, posa puestos per anar a viure. Clar. Donc l'estudi de les abelles permet de fer un puesto el millor que hi hagi, o que correspongui a les necessitats de les abelles, perquè no se'ls diu, vine aquí! No és domèstic que les abelles fan el que volen. I donc es posem diverses caixes, diverses rus, buits, i les abelles hi estan. I si trapen que no va bé, se posen en un branquilló tocant, i és aquí que veieu aquest paquet d'abelles aquí que penja, que n'hi ha 10.000 a dins i que fa aquest xoroll aquí. No cal tenir por, truqueu un apicultor i vindrà a li trapar una casa, no, si mai en teniu una casa vostra.
4: I Joan Llobet, ets oient habitual de Ràdio Arrels i fa unes setmanes hi va haver una emissió en públic des del Conflent, l'emissió Confluències, amb diferents persones vinculades doncs, això amb el camp, i vam parlar d'alguna cosa d'apicultura i volies una mica respondre o complementar el que van dir, no?
5: Sí, profiti d'aquest espai per els respondre, perquè semblava que en tenien certes interrogacions, perquè feien venir abelles, tenien problemes de... I aquest abricoter no vol agafar la fruita, li cal portar una altra planta, i perquè feien aquestes coses, i seran molt de ple que els vaig dedicar una mica de comentaris.
4: Doncs tu mateix.
5: Tu mateix. Doncs, de primer, parlarem dels arbres, és el més important per aquesta gent, perquè a vegades les abelles venen o no venen, fa fruita o no fa fruita. Donc, a vegades un arbre no s'agrada en el puesto que és i no se sent complert. Hi ha plantes que és, des de l'origine, teniu l'enmelier, no és acabat per dins el seu cap i sempre busca fer el clon millor. Donc, si té un pol·len d'altres varietats, és millor. Aquí he crit de les abelles, però li cal donar l'informació. És per aquesta cosa que de posar un ram d'una altra classe al mig, dona l'informació a l'abricoter, i l'abricoter fa aquest nèctar que fan venir les abelles, que venen al pasturar. I doncs els abricoters esperen el moment, és per això que de portar aquestes flors aquí amb una mica d'aigua, i si voleu que marxi molt més bé, hi poseu una aspirina efervescente de dins, com les flors, és la mateixa cosa. La flor vos durarà més temps i el pol·len serà més apte a ser servit per les abelles.
4: Llavors és això, s'han de posar aquestes flors amb l'arbre?
5: Amb aigua. Si teniu un abricoter que no agafa pas, els abricoters moderns, i poseu rouge du Roussillon, agafeu branquillos dintre una galleda amb aigua i un parell d'aspirines efervescentes de dins, i vos durarà quasi una setmana aquestes flors que les abelles podran venir a buscar i faran transmissió. Perquè quan la planta detectarà un pol·len una mica diferent, hi haurà l'impulsió de fer venir les abelles. I perquè si vos espieu, si teniu el temps d'anar a espiar les abelles, veureu que venen sus una planta, mais una mitjorada. I és acabat. Mais pendant mitja hora hi ha hagut moltes abelles. I com les abelles són peludes, se truquen per menjar. I piquen a les etamines i el pol·len cau sus a l'esquena. I anant amb una altra flor, piquen sus les etamines, se giren, la toca, el pistil, i o se posen de cap i bolsa, i és aquí que teniu la polinització. Mais cal que l'aire pugui donar aquesta impulsió. És per això que funciona.
4: Doncs ja queda dit amb aquests trucs, diguem, per sí, poder polinitzar millor.
5: La coneixença més àmplia.
4: Doncs Joan Llobet, moltes gràcies i esperem que les abelles si estiguin un bon temps aquí, no?
5: Sí, sí, faran la llur feina, perquè jo abans tenia abelles per fer mel per la venta i abans tenia abelles per fer bordura, però no pas per fer mel. I com he deixat de fer apicultor comercial, com se diu, tinc caixes buides i espero que els aixants vinguin de dins i durant la temporada d'estiu fan la llur feina, la llur vida, i un cop han acabat, perquè cada any venen, cada any fan petit, és la naturalesa, els adoni amb gent que tenen menester. Perquè tenim una gran dificultat dintre el nostre terme, és que abans hi havia molts de pagesos, i un pagès cada 10 tenia abelles, o tenia un amic que li agradaven les abelles, però hi havia rusc a tot el terme, i hi havia molta polinització, perquè el que dèiem pels abricoters, imagineu la garriga, si no hi ha més abelles, la farigula acabarà per no ser més adaptada al puesto, i si no ha pogut fer aquesta genètica de diversificació, mai podrem tenir frigola d'aquí 10 anys o 15 anys. És una molt grossa necessitat. I convidi la gent a posar puestos perquè les abelles puguin viure, sense ser apicultor, sense ser res, puestos, o convidar un apicultor de venir a casa seu. I una altra cosa, si les abelles, vos he dit que anaven a 400 metres del rusc, donc, si teniu un camp que és una mica gran, adobeu que les abelles puguin venir, que no sigui massa lluny, si sabeu que hi ha abelles tocant, o feu un petit puesto per tenir abelles al mig del camp, així sereu més segurs. Perquè a 400 metres és el dia que fa bon temps. Quan teniu un dia de primavera que és curtet, que hi ha mitja hora de feina possible per les abelles, no aniran a 400 metres, estaran més aviat a 200, a vegades 50.
4: Doncs queda clar, així per tenir les plantes més fortes al camp, va bé tenir les abelles a prop. Joan Llobet, moltes gràcies.
5: Moltes gràcies a tot, i si teniu preguntes, profiteu de la ràdio, és una bona cosa.
0: Radio Arrels, a Pollestres, 95.
2: Escolteu Ràdio Arrels.

0: Pau Casals, una vida per la música i per la pau.
1: Ramon Bal.
0: Enric Balaguer. Continuem la nostra sèrie amb el Pau Casals, la vida de Pau Casals, i avui parlem especialment de l'exili de Pau Casals amb algú que el coneix bé, aquest exili, que fins i tot l'ha viscut, és en Ramon Gual. Ramon Gual, bon dia.
1: Sí, bon dia.
0: Ramon, com comença l'exili de Pau Casals a Prada? Fem un petit retorn enrere. Comença la Guerra Civil el 18 de juliol de 1936. A partir d'aquest moment, la vida de Casal és de bé una mica complicada.
1: Sí, la guerra durarà 3 anys, del 36 al 39. Però hi va haver, de bon principi, gent que van ser més exposades i amenaçades que d'altres. I Casals era una d'aquestes persones. Per tant, en un moment donat, abans del final de la guerra, ja van aconsellar certes persones del seu entorn de què se n'anés, de què marxés. I li proposaven, sobretot, de marxar a Amèrica del Sud. Li proposaven de marxar a Amèrica del Sud, on molts països el volien acollir, això. Però ell no va voler marxar. No va voler marxar i va venir una primera vegada a l'exili a Prada, abans del 39, per mirar una mica quina era la situació i per veure també gent que ell coneixia i que vivien ja a Prada per altres raons, i finalment no es va decidir a quedar-se i se'n va tornar al sud. Però després, quan la guerra es va anar endinsant cap a dintre, l'any 39, el mes de gener, febrer, març, que són els 3 mesos terribles de la fi de la guerra i de l'exili total i complet de la gent que tenen de fugir, Casals en aquell moment va pensar que era el moment de marxar. I quan va pensar que era el moment de marxar, va tornar a Prada. Va tornar a Prada perquè hi tenia ja amics que hi eren, i que era, perquè a Prada, cal explicar, potser, no ho sé,
0: sí, sí,
1: hi havia famílies que tenien un peu de cada costat. Hi havia famílies com, per exemple, la família Martí i Cros, que ell era de Prada i ella era de Barcelona, com la família de La Fabrega, com els Pams, com tota una sèrie de gent que tenien peu un costat i peu de l'altre. I la casualitat va ser que quan Casals va marxar a l'exili, amb tota la riuada de gent que van marxar a l'exili, ben entès pel camí, es va trobar amb molta gent que el coneixien o que també ell coneixia. I una de les persones que va trobar era la família Arnau, que era diputat i que era cunyat d'una família que tenia en casa a Prada. I com que no sabien on anar a parar parlant de Prada tot això, doncs amb aquesta família van venir, l'Arnau els hi va dir, jo tinc les claus d'una casa a Prada del meu cunyat, si voleu, veniu.
0: També se diu que va anar a París en un primer temps i també es parla d'un que va intentar d'anar a les Amèriques.
1: Casals primerament va venir a Prada. Després va provar de marxar a París, va provar de marxar a Montpellier i va provar d'anar a Mèxic, a Amèrica del Sud. I quan van anar a prendre el vaixell per anar a Amèrica, els alemanys van endinsar el vaixell. I doncs, per tant, se'n van tornar després, tornar cap a Prada.
0: I al final, quan va arribar a Prada?
1: Llavors, al final va arribar a Prada durant els mesos de març, abril del 39, i quan va arribar a Prada va estar alguns dies a casa d'aquest amic que t'he dit, la família Arnau, que tenien les claus de la casa de Gelsen, perquè eren cunyats.
0: On es troba aquesta casa?
1: és la casa actual encara de Prada, de l'Ajuntament de Prada, on hi ha el pàrquing, és la casa de Gelsen, veia amb el carrer de l'hospital allà. Uh-huh. Llavors, ell va anar allà i s'hi va estar 15 dies, 3 setmanes, quan va veure que la cosa s'embolicava, que no podia marxar, que Amèrica del Sud no hi podia anar, llavors es va decidir i va llogar habitacions al Gran Hotel de Prada. Però va llogar habitacions al Gran Hotel de Prada també perquè tenia tota una sèrie d'amics que l'atabalaven, que si podien fer alguna cosa per ells, perquè li va ser llarg d'explicar, ningú tenia... Aviam, la gent que van passar a l'exili, hi ha algunes categories, és molt diversa la gent, però hi ha algunes categories. Hi ha la gent que tenen papers per passar, és a dir, passaport, papers en regla i que poden passar sense cap problema. Hi ha gent que no tenen papers. Els que no tenen papers els agafen i els tanquen en els camps de concentració d'Argelès, del Barcarès, allà on sigui. La gent que tenen papers passen la frontera i van allà on volen. D'aquesta categoria de gent que tenen papers hi ha dues categories: els que saben on anar i els que no saben on anar. I d'aquesta gent encara hi ha una altra categoria: qui té diners i qui no en té. En Casals resulta que era un dels únics que tenia diners, perquè en aquell moment en Casals ja pràcticament ha acabat la seva carrera d'artista, de músic. Per tant, té diners a França, té diners a Anglaterra, té diners a Suïssa, té diners una mica per tot arreu. Té pas aquest problema de diners, ell. Però té un, a part de tenir alguns diners, té una consciència. I llavors, en aquest moment, quan passa la frontera, hi ha molta gent que l'atabalen perquè, un, no tenen diners, encara que hagin tingut els papers per passar; dos, no saben on anar. Llavors va acollir al Gran Hotel de Prada tota una sèrie de gent que ell coneixia, que el coneixien però que ell també coneixia, i és així que va acollir la família Alavedra, en Francesc Pujols, en Josep Maria de Sagarra, en fi, tot una... vaig passar a fer la llista de tota la gent que va acollir, n'hi ha molts, Els uns s'hi quedaven una setmana, els altres s'hi quedaven 15 dies, els altres s'hi van quedar més d'un any, i els Alavedra s'hi van quedar 10 anys,
0: Amb la gent de l'Ajuntament de Prada o del festival s'havia fet un circuit de les cases, dels llocs que va ocupar Casal. Quin és cronològicament aquest circuit, podríem dir?
1: El que jo sé, només puc parlar del que jo sé. Quan va arribar, la primera casa va ser a casa dels de Gelsen, al carrer de l'hospital. D'aquí va provar de llogar un pis en la carretera general, però s'hi va estar poc temps, i d'aquí va anar al Gran Hotel. I és el Gran Hotel on es va quedar més temps, fins que després del Gran Hotel va anar a parar a la Vila Coleta. Mm. Però va anar a parar a la Vila Coleta al cap d'un temps ja, És a dir, en un moment on la majoria de la gent que ell havia acollit, excepte la família Alavedra, se'n havien ja entornat. És a dir, Francesc Pujols va tornar al sud. Josep Maria de Sagarra va tornar al sud. Alexandre Plana va morir a Banyuls. Rafael Moragues se'n va anar a França endins. És a dir, que la gent van tenir després un camí, cada un va tenir el seu camí. Ell va quedar en aquell moment sol a l'hotel amb la família Alavedra. I és amb la família Alavedra que va llogar ell en Casals, perquè era ell que pagava, la Vila Coleta, i a la Vila Coleta els Alavedra s'estaven a baix i ells estaven al primer pis. I aquí, a la Vila Coleta, s'hi van estar fins que els Alavedra van marxar al sud. És a dir, quan en Franco va obrir la frontera, l'any 47, l'any 48 se'n van anar. I llavors, en aquell moment, en Casals i la seva companya, la senyora Capdevila, van anar a llogar la casa que actualment és el Museu Casals de la Música, és a dir, la consergeria de Can Troà, allà. Mm-hmm. Que és allà on van viure fins a l'any 55, que va morir la seva companya, la Francisca Capdevila. I llavors en aquell moment va arribar la Martita i se'n van anar un temps a viure a Molitx, els banys de Molits, que els hi van oferir unes dones belgues que hi havia allà, els hi van oferir un pis a Molits, s'hi va estar un temps, i després la Martí el va convèncer, per raons també que són llargues d'explicar, que tenia de marxar i se'n van anar a Puerto Rico.
0: Bé, d'això en parlarem més endavant. Doncs parlem d'aquesta casa que es troba a la cantonada del que és avui l'avinguda Pau Casals, és a dir, la ruta que puja a Codalet i a Sant Miquel de Cuixà, i també la ruta de Rià.
1: Primer la ruta de Rià,
0: la Vila Coleta,
1: i després la consergeria de Can Troi,
0: que avui han batejat aquesta casa Cant dels Ocells, en homenatge a Pau Casals. Era la vuitena part de Pau Casals, una vida per la música i per la pau. Amb Ramon Gual.

0: Ràdio
1: Arrels. Ràdio
0: Arrels.
2: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
3: Avui el disc de la setmana que presentem és Doctor Pearson, de Roger Torné. Cada setmana a Ràdio Arrels presentem músics catalans i recordeu que podreu reescoltar tots els nostres continguts a la web radioarrels.cat. Roger, tu quina música escoltes?
4: Et diria la típica frase que diu tothom de que escolto de tot, però clar, no és veritat. Clar, jo, per exemple, escolto poca música també, t'ho haig de confessar, això. No escolto gaire música. Però escolto, pues, això, cantautors, catalans i no catalans, també. Escolto música electrònica, també m'agrada escoltar música electrònica, música clàssica, també escolto bastant. Jazz, sí, això serien els estils que més escolto.
3: I si m'haguessis de dir les dues últimes cançons que has escoltat?
4: Les dues últimes cançons que he escoltat, doncs segurament seria... No, les dues cançons... Clar, és que ara just acabo de fer una mica d'esport i em fico música d'una llista de reproducció de Spotify així motivadora. Llavors, no sé els títols de la cançó que he escoltat.
3: Música electrònica, però potser.
4: Sí, música... Sí, no et sabria dir. No et sabria dir. Sí, suposo que era música electrònica o música així com més èpica, no?
3: Molt
4: sí,
3: bé. Sí. I si m'haguessis de dir la cançó o les teves cançons preferides de tots els temps, quina seria?
4: Hòstia, quina pregunta més difícil de respondre, la veritat.
3: Pots pensar-t'ho una mica, si vols.
4: Ja, del paradigma català o de...
3: De tot el món.
4: O de tot el món, eh? Doncs és que em costa molt triar les cançons preferides. Suposo que et diria alguna de Jorge Drexler. Jorge Drexler... és un cantautor que jo d'adolescent he escoltat moltíssim i hi ha una cançó que es diu Fusión, per exemple, que m'encantava. També d'aquí a Catalunya, per exemple, a Sant Josep.

0: també i els tens un carinyo especial, poder.
1: O potser que som nosaltres també que tenim més temps d'escoltar més música quan som adolescents.
0: Sí, i sí, poder també és veritat, sí, pot ser això.
1: A les teves cançons, a nivell d'instrumentació, són bastant senzilles, una mica tipus balada. Ens expliques per què aquesta tria artística de fer-ho tot bastant despullat, bastant senzill?
0: Perquè crec que a vegades no cal, o sigui, no cal abusar. I la frase aquesta de que menys a vegades és més, crec que encaixa bastant amb la meva manera de fer. I també perquè considero que el que més em representa la meva música són les lletres. Llavors vull que la lletra tingui una presència notòria. I si vesteixes massa les cançons, costa despullar-les després, no? I costa veure el que hi ha, la lletra, diguem, o et distreus per altres elements que no vull que l'oient es distregui per ells, no? Llavors, prefereixo que les cançons estiguin més despullades, més nues, i que la lletra, doncs, tingui més presència i més importància. Bàsicament per això.
1: Doncs ara parlarem de la cançó que es diu I mentrestant, diria que és una cançó que parla de depressió o com a mínim d'una tristesa molt gran. Roger, en aquesta cançó parles d'una cosa que has viscut tu personalment?
0: A veure, la cançó d'I mentrestant, sí, clar, òbviament sí, em baso en experiències pròpies. La cançó d'I mentrestant parla de la frustració que jo he pogut arribar a sentir per no deixar de sentir esperança. És a dir, el que es diu, no?, de que l'esperança és l'últim que es perd, és veritat. Però a vegades un es cansa de sentir esperança perquè es cansa d'esperar, no? Llavors, aquesta tristesa de la que parles neix d'aquest sentiment de frustració, no? De que el cor et diu, bueno, potser algun dia, no? I el cap et diu no. Llavors, aquesta batalla entre el cap i el cor que es reflecteix aquí, no? I en aquesta cançó. I clar, és una cançó una mica tristeta, sí. La veritat és que és bastant, bastant depriment. Però alhora és maca. I el que et deia abans, no?, de les lletres, que crec que és important, bueno, que en el meu cas li donc molta importància a la lletra, aquesta cançó en especial. Crec que és una cançó on la lletra ha estat bastant, bastant treballada i de la qual em sento bastant orgullós. Sí.
1: I tu diries que tens més inspiració per escriure quan et sents trist?
0: Ah, sí i no. També és veritat que quan estic alegre, a vegades també em surten cançons tristes. A vegades també és més fàcil parlar de la tristor que has sentit quan estàs en un estat, en un bon estat. No sé com dir-ho. Realment escric cançons quan estic bé. Quan estic trist no acostumo a escriure cançons. Quan estic trist em limito a... Pues això està trist, no? I llavors és quan passa el temps que poder escric sobre el que m'ha passat, no? Llavors, no, en el meu cas, no. Quan estic trist no acostumo a escriure cançons perquè tampoc tinc ganes d'escriure.
1: Perquè tu totes les teves cançons les escrius a partir de vivències personals.
0: Sí, la majoria d'elles sí. Òbviament també hi ha històries que m'imagino, no? Per exemple, sobretot en el disc anterior d'Oliveres i Pinyols, la cançó de Després és una història d'amor que m'imagino al meu cap, no? La cançó de Què hagués passat, que és la història d'una dona gran que a les acaballes de la seva vida es pregunta què hagués passat si hagués fet les coses de forma diferent. Llavors, sí, també són coses que, clar, totes neixen de mi, però no neixen només de les meves experiències, sinó també de la meva imaginació.
1: Doncs continuem escoltant la cançó de Roger Torner, aquesta cançó que es diu I mentrestant. Sí.

Això era I Mentrestant, de l'artista Roger Torner, que ens presenta aquesta setmana el seu últim treball, Doctor Pearson. 1, 2, 3, 4.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Era més bonic el meu país.
3: Des del 1981, Ràdio Arrels s'ha anat acumulant un fons sonor amb milers de veus que són la història d'aquest país. Descobrim fragments d'aquests arxius. Perpinyà, capital de Llimiana. Ja sabem que el pintor empordanès va declarar que la seva estació de trens era el centre del món. Aprofitant aquest eslògan i la proximitat de Figueres, autèntica capital de Llimiana, el juny del 1999 es va inaugurar l'espai Dalí al Convent dels Mínims de Perpinyà. Darrere aquesta iniciativa, un enamorat de la personalitat de Salvador Dalí, Joan Casagran.
4: Aquest espai ha sigut creat per fer una commemoració en Salvador Dalí, que seria per sempre. I aquest espai farem presentacions d'exposicions únicament de fotos i no de pintures. Únicament se farà amb fotos. I doncs la primera exposició és una exposició d'en Robert Whittaker, que és un fotògraf anglès, que va ser el fotògraf oficial dels Beatles als anys 60 i que va ser un dels primers a anar a veure Salvador Dalí a Port Llegat. I aquesta exposició hi ha fotos dels anys 66, 67, 69, tot això són fotos en blanc i negre, i dels anys 74, que són fotos en colors.
5: Quan va néixer aquesta amistat entre aquest fotògraf i el pintor?
4: El fotògraf tenia 16 anys i els seus pares els hi van regalar un llibre que se deia The Secret Life of Dalí, i aquest llibre se va retallar les fotos que hi havia i va enviar aquestes fotos colades a en Salvador Dalí, que li va contestar per una lletra amb fotos colades, el convidant a venir a Port Llegat a fer fotos.
5: El 2004 serà el centenari del naixement d'en Dalí. S'ha previst coses, ja aquest espai i potser l'estació també?
4: El que volem és que el 2004 hi hagi alguna cosa que sigui definitiu a Perpinyà, un homatge permanent a en Salvador Dalí, i me pensi que serà fet perquè ja ho estan ben preparant.
5: Es pot tenir més detall o no?
4: Més detall no, però me pensi que la primera cosa que serà presentada serà altres exposicions de fotos. El primer de l'any 2000, l'història d'en Dalí i de Perpinyà amb un diari especial que s'allirà, i amb una exposició de tots els fotògrafs d'aquí Perpinyà que han fotografiat en Dalí. I després hi ha altres coses que són previstes, que són a dintre del mateix tipus, del mateix esperit.
3: Juny 1999, Joan Casagran, a la inauguració de l'Espai Dalí al Convent dels Mínims de Perpinyà. Serà 10 anys més tard, el 2009, que s'instal·larà una exposició permanent dedicada a la relació entre Perpinyà i Salvador Dalí, amb una primera sala dedicada als fotògrafs que el van fotografiar i amb una exposició dedicada al viatge triomfal que el pintor va fer de Ceret a Perpinyà el 27 d'agost del 1965.
6: Ràdio Arrels, a Sant Joan la Sella, 95.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Bon dia, sóc en Joan Ferris de l'Associació d'Astronomia Terra-Univers de Soler. Us he vingut a anunciar que el dimarts 26 de maig a les 8 hores, 20 hores, a l'Observatori veniu a escoltar i gaudir del que us explicarà el nostre presentador, Fabien Begon, quan Albert Einstein va publicar la teoria de la relativitat el 1915. Els mesures no seran oblidats si ens ofriran jocs, quiz sobre el sistema solar, l'accés a aquestes ballades de manera dolorosa per als adults i gratuït per als menors de 14 anys. Després, la conferència, envoltat d'astrònoms i dels nostres telescopis, podré observar les constel·lacions i també els objectes molt llunyans. Cal reservar a contact@terrauniverse.com o trucar a 07 66 92 72 07. Veniu en gran nombre a aquesta vetllada per aprendre i contemplar el cel. El president, Stefano Sol, i els membres aficionats de Terra Univers us donaran la benvinguda.
0: Vos també anuncieu el que organitzeu. Entreu en contacte. 04 68 35 47 48. Agenda@radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: L'associació Ludopia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
3: Qui perd la llengua, perd la identitat. Ja hem dedicat dos minuts a les sigles que al final s'han transformat en paraules, com el làser, el radar o la sida. En català en tenim tres que valen la pena de subratllar. Per designar un disc vinil, d'aquests grans, que fan 33 revolucions, en anglès en diuen long playing, un disc de llarga durada. Amb les inicials de long playing, en català hem fet LP, que s'escriu E-L-E-P-E accent. Sobre un altre tema, quan van clavar el Crist a la creu, li van posar un cartell en llatí que deia Jesus Nazarenus Rex Judaeorum, Jesús de Nazaret, reis dels jueus, o sigui, Inri. Inri, en català, ha entrat en la llengua com a sinònim d'escarni de vergonya. Per exemple, en la frase, aquest és el pitjor Inri que pot caure sobre la fama d'algú. I molt recentment, arran de les catastròfiques inundacions al País Valencià, s'ha utilitzat una sigla per designar la gota freda que s'havia abatut tan violenta sobre aquesta pobra gent, la Dana, un mot creat a partir de les inicials de depressió aïllada a nivells alts. Han començat els treballs d'arranjament dels camins afectats per la Dana.
2: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludopia.
4: Radio Arrels, a Toluges, 95.
5: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
0: Radio Arrels.
5: Radio Arrels.
6: Ràdio Arrels. Són les 6 de la tarda.
7: Sol i calor pel que fa al temps d'avui i també pels pròxims dies, amb unes temperatures màximes altes aquesta tarda, fins a 27 graus al Conflent i 20 graus al Capcí. El sol, doncs, que ens acompanyarà en els pròxims dies i unes temperatures mínimes demà a la matinada de 8 graus al Capcí fins a 14 graus a la plana del Rosselló. A la tarda sí que farà calor, particularment a Parada, amb 28 graus de màxima, a Ceret, 27, a Perpinyà, 26, 24 graus a Sallagosa, 20 graus als Angles. I aquest temps, doncs ho dèiem, ens acompanyarà tot el cap de setmana, sol just al pas d'alguns núvols prims, però dominarà sempre la calor amb aquestes temperatures màximes que en alguns punts del país podran arribar als 30 graus i fins a 25 graus a la muntanya, a Cerdanya.
0: Rosselló,
5: Vallespí,
0: Conflent,
5: Cerdanya,
0: Capcí i Fenolleda,
5: Ràdio Arrels.
6: La vida, la cultura, la política, la gent. Impressions sobre el nostre temps amb Iu Escapa a Ràdio Arrels.
7: Com cada dijous en aquesta hora a Ràdio Arrels establim comunicació amb Pasià de la Ribera i com cada dijous ens respon l'Iu Escapa. Iu, bon dia.
8: Bon dia.
7: I avui, Iu, vols fer algunes reflexions arran d'un article que has llegit fa uns dies al setmanari La Semaine du Roussillon, que, per resumir-ho, doncs explica que Catalunya Nord és presonera d'una cultura de renda i que això té una explicació històrica.
1: Sí, molt, molt, molt bon article. Molt interessant perquè trenca alguns esquemes, Duc. Bon, ja en parlarem. És un article, cal dir de qui és, d'un tal que no el coneixi, Yves Patrick Colenau, que ha estat professor al Liceu Aragó i que és un especialista en economia i que fa i que ara és més una persona que se dedica a buscar doncs, solucions econòmiques o a fer observacions sobre les situacions econòmiques. Què diu això? Això diu una cosa que és incontestable, me sembla, que encara hi ha molta gent que ho contesta, no? Que encara hi ha matisos, perquè hi ha molta gent que som creatius aquí, Però la majoria té una cultura de renta. Per exemple, molts agricultors, al moment donat, quan funcionava bé, per exemple, l'hortalissa, que se guanyava diners, en treballen molt, i finalment sovint han fet una cultura de renta, han comprat cases a bord de mar o d'altres coses, no? O cotxes de luxe i tot això. Això tothom ho sap, tothom ho sap. Hi ha matisos i moltes excepcions, però globalment ha estat més que fer coses creatives. Però ell diu que aquesta cultura de renta té moltes explicacions, perquè tant és una explicació bàsica, és que des del Tractat dels Pirineus, el nostre territori ha estat apartat completament del seu territori d'expansió econòmica, social, filosòfica, jo diria, que és finalment el Principat, Catalunya Sud de Girona, ha estat apartat de Figueres, de Girona, de Barcelona, amb tot el que això vol dir. I diu, després del Tractat dels Pirineus, nosaltres som una província, estrangera, si voleu, província, som d'on ven, provinciaré els camperduts, és això l'idea de província en França, els camperduts són la gent del sud, la gent de les periferies, i són províncies, provinciaré. Han estat, tenen de seguir la llaca perquè han estat vençuts. I diu això, la estructura social s'ha anquilosat, si vols, i finalment l'única raó de ser un qualcom d'important és de ser propietari de qualcom de terres, potser al segle XIX, empreses, les terres valen poc ara, ser propietari de cases més luxoses, cases a per tot arreu, més tenir cases, i de viure d'això, tenir també comerços i fer lloguers molt, molt cars, és un problema importantíssim aquí per desenvolupament de la província local, per exemple, dels pobles. Sovint els artesans, els comerciants que treballen bé tenen un lloguer molt, molt alt, per exemple. I tot això fa que és per aquest home, aquest professor, Colenau, diu que és això que frena d'una manera molt important el desenvolupament que tenim nosaltres. I em sembla que això és un element que tothom espero que la gent comencen a se donar compte d'això. I, per exemple, durant molt de temps, els que defensaven el català, els que defensaven la proximitat cultural, històrica, econòmica, entre Catalunya Sud i Catalunya Nord, passaven per gent, i encara quan catalanista semblava molt de gent, quasi un insult, no? Que jo no sé pas el que vol dir catalanista. Per exemple, la gent que estimaven i que miraven de tenir una reflexió global interessant sobre el país, aquesta gent que tenen un mínim de reflexió global, és evident que nosaltres tenim un lligam importantíssim dins tots els aspectes amb la Catalunya Sud i amb el Sud. El tenim cap al Nord, ben entès. Això sí, però el tenim també de la mateixa manera cap al Sud, però això nosaltres és quasi impossible per les estructures de l'estat francès i sovint per les estructures mentals que molta gent tenen com a estructura mental que la frontera encara existeix. I si no existeix és per tenir per tenir coses més interessants, la gasolina més barata, el pastís més barat, i d'altres encara barbaritats que podes tenir a la Jonquera o dins d'altres llocs, no? Però poca gent te diran, cal fer, ens cal organitzar per treballar junts, tant d'una manera educativa que d'una manera de sanitat, per exemple. L'èxit extraordinari de l'Hospital de Cerdanya és un exemple terrible. Podrien tenir un centre de formació professional transfrontalier. I, per exemple, això falta, és evident, i falta més a la gent d'aquí que a la gent de Catalunya Sud. I doncs, finalment, aquest constat senzill a fer, i honest, perquè sovint si la gent que no volen pas veure això és finalment perquè és una manera ideològica que els prohibi de veure aquesta evidència. No? I me sembla que una persona així, pensi pas que sigui una persona d'aquí, que ha vingut a treballar aquí i que té aquesta visió, sembla que és totalment interessant i que tindria això, tindria de tenir conseqüències dins del cap de la gent que són responsables del dia d'avui i que fan exactament el contrari, no? Perquè globalment, quan veus, per exemple, les decisions que se poden prendre el dia d'avui a la Glo o d'altres llocs, és exactament el contrari, únicament per raons ideològiques. No? I quan les raons ideològiques són més importants que la realitat històrica, geogràfica, econòmica, és aquest camí que d'una manera inevitable és dolent. No? És dolent i que aquest camí que posa l'ideologia abans de la realitat és un camí que és molt perillós per tothom. I jo crec que aquí hi ha una percepció cada vegada de gent que ho veuen sense ideologia i que ho veuen això i que finalment diuen que això ja ha començat d'una manera formal, ja ha començat, però que els altres, les responsables que tenim el dia d'avui, no tots encara, hi ha moltes excepcions, però els responsables majors, els que tenen la clau, si voleu, de tot, pensen exactament el contrari. No? Ho fan per manera de frenar això, si voleu. I jo em sembla que és una cosa que és a l'origen de molts problemes que tenim aquí. I és únicament, finalment, amb un canvi de percepció que és complicat a tenir, perquè pots canviar les lleis o estructures, però les estructures mentals és el més complicat a canviar això. I nosaltres patim d'una manera terrible i en aquest moment encara molt més d'aquestes estructures mentals que fan que els empetgen de pensar globalment a el que sembla el nostre territori. I més que gent que volen conservar l'idioma, la gent que continuen a buscar de parlar català, de tenir contactes amb el sud, de desenvolupar projectes amb la gent del sud, d'anar a buscar qualque manera d'aprendre amb la gent del sud i de fer intercanvis entre nosaltres i la gent del sud, són aquesta gent, finalment, que fan canviar les coses, que faran canviar les coses i que pot ser un dia la realitat al final sempre se fa més important que l'ideologia. Però fer passar l'ideologia abans la realitat és una cosa que fa mal a tothom. I sempre en la història això ha fet mal a tothom. Sempre. I això, el mal que patim nosaltres globalment, com a societat, hi ha d'altres raons que són més, jo diria, raons de per tot dins del món actual. Però nosaltres tenim aquestes raons específiques que ens fan encara més mal, aquesta imposició d'una ideologia que és al final, jo diria, encara més, i que aquesta ideologia però el sistema de les mutacions, d'importants, fa que ara és aquesta ideologia que domina i que molta gent que potser hi ha uns anys haguessin pogut anar, ara se posen de genolls per la seva ideologia. Veus, ho sabeu ben bé que cada vegada que hi ha una ideologia és el refús de revolta dels que comparteixen pas aquesta ideologia que fa forta l'ideologia. Sempre ha estat així. I en aquest moment assistim a això. Tothom, molta gent, jo ho veig, se posen a genolls al costat d'aquesta ideologia. I això és pas cap bribó pel nostre territori. Són gent que finalment n'estimen pas el territori. Perquè és estimar el territori. Quan estimes el territori, estimes la gent, estimes les coses i fas per manera d'atrapar qualcom que pugui juntar la gent i pas únicament imposar una manera d'ideologia tancada. Aquesta, me recorda també el que havia dit el prefecte, pas aquest que hi havia abans, quan va partir, dins d'un article de l'Independent, va dir: vosaltres teniu que treballar molt dins la transfrontaller. Era els Assià, i dir, nosaltres, els Assà, ho fem molt millor que vosaltres. I és evident, no? Nosaltres hi ha com voluntat ideològica de dir, de nos trencar del nostre espai natural, que és un espai natural transfrontaller. És com si tenien dos braços. Hi ha un que va cap al nord i que pot fer que és més o menys emmanillat, i l'altre que tindria d'anar cap al sud, que és trencat, que és amputat. No? És una imatge, jo l'explico sovint, però em sembla que és una imatge que mostra molt bé, la situació, diguem, i ho dic amb i horrorosament excepcions, amb gent extraordinaris que dins d'aquest clima complicat reixen a ser creatius, reixen a fer coses extraordinàries, reixen amb tota la pega que posa aquesta ideologia, reixen a tirar endavant, a mirar, a intentar de tirar endavant el nostre territori. Doncs cal llegir aquest article i cal llegir també la Setmana del Senyor, que em sembla un molt bon dia per setmanari, perquè és cada setmana, que fan un molt bon treball. Em sembla molt... És un treball que mira a explicar les coses en el fons, i pas únicament a parlar de l'actualitat, de fer buzz, si voleu.
7: Amb aquestes reflexions, doncs, i amb aquest consell de lectura, Iu Escapa, acabem avui la teva crònica d'opinió. Et retrobem, com cada dijous, la setmana entrant, a la mateixa hora, i també a qualsevol moment a radioarrels.cat. Iu, gràcies, bon dia.
1: Bon dia i fins una altra.
6: La vida, la cultura, la política, la gent. Impressions sobre el nostre temps amb Iu Escapa a Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.

0: Sortim de casa, amb l'agenda de Ràdio Arrels.
1: Bon dia, sóc Aurélie, del País d'Arri d'Història, con Flinkenigú. La nostra darrera cita insolita tindrà lloc el dissabte 6 de juny a les 11. Veniu a gaudir de l'entorn excepcional del Priorat de Marcevol per iniciar-vos al ioga. La Cathy Paulik, professora diplomada, us guiarà en la pratica per imprégnar-vos de la calma del lloc. La reserva és obligatòria, ja que les places són limitades. Per a més informació, contacteu el País d'Arri d'Història con Flinkenigú.
2: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
4: Escolteu Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.
6: El 21 de maig del 2003, el Tribunal Suprem d'Holanda autoritza l'extradició de Juanra, el cantant de Cop. El nom del grup és l'acrònim de Columna d'Odi Proletariat, una formació d'hardcore punk matai basada a Badia del Vallès. Els tres membres són Juanra, Josep i Xerro. Cantaven en basc, català i castellà. En les seues lletres hi ha un discurs anticapitalista i independentista amb una difusió en ambients alternatius. El primer disc de Cop es va publicar l'any 1999 sota el títol de Internacionalista. Dos anys després surt a la venda Ofensiva, amb sonoritats techno. Uns mesos més tard, al setembre 2001, en plena evolució del grup, la carrera de Cop es va estroncar a causa de la recerca del seu cantant acusat de passar informació relacionada amb Beta. Juanra va ser detingut el gener del 2002 als Països Baixos abans de ser extradit cap a Madrid, on seria jutjat i condemnat a 5 anys de presó. En aquell període, el grup va decidir continuar actuant sense el cantant, però amb la participació d'altres músics. L'any 2007, Cop va tornar a publicar un nou disc, Nostrat, sense la veu de Juanra. Quan el cantant surt de presó, el maig d'aquell any, decideix refundar el grup, del qual serà l'únic membre original de Cop. Escoltem Revolta. Ha purit les orelles.
7: Apuesto a que no lo estoy.

0: Fins aquí la cançó Revolta del grup Cop.
1: Radio Arrels, a Salses, 95.
2: Cada dia, Radio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: L'Europa de les llengües, un viatge lingüístic arreu del continent. Amb Miquel Martínez Vila.
3: En aquest viatge lingüístic per Europa que ens proposa el Miquel Martínez Vila, avui som a unir entre Gran Bretanya i Irlanda. Miquel, bon dia.
4: Bon dia, així és. Avui som a l'illa de Man, una illa situada a mig camí entre Irlanda del Nord i el nord d'Anglaterra, molt més petita que les altres dues illes britàniques, però encara així prou gran per acollir els seus gairebé 85.000 habitants. La seva superfície, de fet, és igual de gran que la comarca del Vallespí. I en aquesta illa s'hi parla un idioma que és el gaèlic manx.
3: Has comentat que és a mig camí d'Irlanda del Nord i Anglaterra, però formen part del Regne Unit?
4: No ben bé. El Regne Unit d'Anglaterra, Escòcia, Gales i Irlanda del Nord no inclou aquesta illa, perquè Man és una dependència de la corona britànica, un estatus que comparteix amb les illes que hi ha al Canal de la Mànega.
3: Dependència de la corona?
4: És un estatus una mica estrany, pel qual aquestes illes tenen el seu propi parlament i poden fer una mica de seva, però no són sobiranes perquè el sobirà és el monarca del Regne Unit, que de fet tindria dret a dir l'última paraula si hi hagués alguna llei en aquestes illes que no li agradés. El poder legislatiu de la illa de Man, el Tynwald, és d'origen viking i es considera una de les institucions parlamentàries més antigues d'arreu del món que encara està en funcionament avui en dia. El Tynwald se separa amb un govern i un parlament, i aquest parlament va ser el primer del món que va acceptar que les dones que no estiguessin casades poguessin votar.
3: I a la illa de Man s'hi parla una llengua celta.
4: Com dèiem, és el gaèlic manx, que ha estat la llengua pròpia d'aquesta illa durant segles i és molt propera a l'irlandès i a l'escocès. El manx va ser la llengua d'ús de l'illa durant segles, però l'anglès va anar guanyant presència cap a finals del XIX i la majoria de gent que el parlava doncs, ja es va anar fent gran i de fet la davallada va ser progressiva i l'any 1974 va morir Edward Ned Madrell, un pescador a l'illa que va

0: A tot arreu, amb una aposta per l'escola, on a molts centres s'ensenya el manx doncs, com a segona llengua, retolació bilingüe o monolingüe manx pels carrers i un ús cada vegada més gran a les institucions. Ara, de fet, al Tynwald, al Parlament, es pot parlar en manx i moltes de les lleis s'escriuen en bilingüe. A més, hi ha alguns diaris i programes de ràdio en gaèlic manx i ara, de fet, sentirem uns segons d'un presentador d'un d'aquests programes.
1: Així, Fiona McCardle, de Chepley. A chynelwch yr eich sy'n o'n chyrae tyr y chlaes yn as y chlaes yn o'n sio. Cawns mi'r gynt empyn tyr y cortus yn jay pyr jay'n gilg fai croncilion.
2: I cyn lloc ens recomanes.
0: Avui ens calcem botes per visitar el Glyn Mae, una vall frondosa i molt verda, amb moltíssima vegetació que s'estén a la costa oest de l'illa. És un bosc conegut per un salt d'aigua i que està només a 4 quilòmetres de la ciutat de Peel, o sigui que és bastant accessible.
2: I acabem amb música.
0: Amb la cançó Invent Einster Devil del grup de l'illa de Man, que es diu Barrule.

0: L'Europa de les llengües, un viatge lingüístic arreu del continent. Amb Miquel Martínez Vila.
1: Radio Arrels, el Soler, 95.

0: Rosselló,
1: Vallespí,
0: Conflent,
1: Cerdanya,
0: Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
2: Punts i comes. Del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Bouguer Guastaví.
3: Bon dia. A punts i comes no solem parlar de filosofia a les clares, tot i que ens agrada la saviesa, com ens ensenya l'etimologia del mot. Avui faré una excepció arran de la mort recent del pare Lluís Font, filòsof i traductor de filòsofs, Creu de Sant Jordi, 2003. I com a mot per començar he triat tríada. Res a veure amb les malèfiques triades xineses especialitzades en tràfic de drogues i persones, ni amb la triada o terna pitagòrica que combina tres xifres o nombres amb propietats conjuntes i que van ser tan importants en la història de les matemàtiques i també de la ciència. No, la tríada en sentit sagrada, com la tríada capitolina, Júpiter, Juno i Minerva, o la Santíssima Trinitat cristiana, Pare, Fill i Espírit Sant. Un sagrat que pot ser profà quan es tracta d'autors que van formar un veritable conjunt de pensament i d'estètica. Exemple: Èsquil, Sòfocles, Eurípides, Virgili, Horaci i Ovidi, Dante, Petrarca i Boccaccio. Per a Lluís Font, en un llibre publicat el 2025, o sigui uns quants mesos abans de la seva mort, i que recopila treballs anteriors, ens presenta una altra tríada, aquesta vegada filosòfica, constituïda de Montaigne, Descartes i Pascal, i li diu la tríada meravellosa. El llibre es diu La filosofia al natural. Com es parla de tonyina al natural? Res d'olis, tomàquets o espècies. Una filosofia a l'abast de tothom i sobretot de cadascú. Ara bé, si en Pere, Lluís i Font associa aquests tres noms, és primer perquè es va formar en el sistema universitari francès abans d'ensenyar a la Universitat Autònoma de Barcelona. I segon, perquè són escriptors que preparen filòsofs tan llegibles com Bergson o Valéry. Ho sabíem ja de Montaigne, potser del Pascal de Les Provinciales, però segurament pas del Descartes, que pensem conèixer a partir del Cogito Ergo Sum, i que fa que els francesos ens diuen molt sovint: bueno, són uns cartesians, que vol dir, de fet, són massa cartesians. En Pere Lluís Font ens demostra amb un estil amè que, de fet, el discurs del mètode és una autobiografia intel·lectual basada en un narratiu. Us aconsello endinsar-vos en aquesta filosofia al natural, fecunda i somrient, publicada a les edicions de la Universitat de Barcelona l'any 2025. Que tingueu un bon dia.
2: Punts i comes. Del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Bouguer Guastaví.
4: Radio Arrels, a Puntellà, 95.
5: No ens vam conèixer dalt d'un tren.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Bon dia, sóc Aurélie, del País d'Arrer d'Història Conflent Canigú. El divendres 29 de maig, a les 6 de la tarda, el Masriquer acollirà la nostra conferència del mes. Live Escape, historiador especialista de l'època romànica, us proposarà una conferència titulada L'art romànic a Catalunya, origens, evolucions i característiques. Aquesta conferència és organitzada en col·laboració amb l'associació Notre-Dame de Riquet. La reserva és obligatòria, ja que les places són limitades. Per a més informació, contacteu el País d'Arrer d'Història Conflent Canigó.
3: Vos també anuncieu el que organitzeu. Entreu en contacte 04 68 35 47 48. Agenda @radioarrels.cat.

0: Però la calor amb aquestes temperatures màximes que en alguns punts del país podran arribar als 30 graus i fins a 25 graus a la muntanya, a Cerdanya.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Memòria. La nostra gent s'explica. Berenguer Ballester.
4: Soc a Pià, en un taller d'artista, enmig dels camps. És un home de la terra. És un antic vinyater que pinta amb la terra. Josep Fuxonet, bon dia.
5: Bon dia.
4: I gràcies de m'acollir enmig d'aquest jardí fantàstic.
5: Home, sí, és un ple, per això, sí.
4: És una mena de refugi.
5: És això.
4: És un refugi.
5: És un refugi i un lloc de creativitat, de creació, de pintura.
4: Sí. El taller té un nom, Picasa.
5: Picasa, és el nom del lloc, se'n diu Picasa, ah. Que pareix a veure amb Picasso, és amusant, veu, del paral·lel.
4: Sí. És una eina de pagès, també, la Picasa.
5: La Picasa, primer, és això, sí.
4: Quan comença la història d'aquest taller? Perquè abans això, que eren vinyes.
5: Aquí era una vinya, fa uns anys era una vinya, ara hi ha 1.500 arbres de plantat, de tu, de salsa, de bricoters, de figueres, de tota classe d'arbre.
4: Mm-hmm. Quan fa, 10 o 12 anys que
5: sí.
4: Ets aquí?
5: Sí, 12 anys quasi bé, sí.
4: I has anat plantant, endreçant el jardí?
5: Endreçant el jardí, primer hem de posar un permís per fer el petit atelier d'aquí, i hem pres a adobar un poc tot atur, vaig fer un dom de verdura, ah. Que és darrere, és el atelier d'estiu.
4: D'acord.
5: I és bo per fer la siesta, per fer de rapeix, l'aperitif.
4: Tens una banyera? Té una banyera, aquí a l'exterior, pas a l'interior, té una banyera que escalfes amb foc de sota.
5: Sí.
4: Escalfes l'aigua de la banyera.
5: Escalfi l'aigua de la banyera, i però, sí, és més agradable, i has de se banyar en plena nit, has de l'hivern, i de mirar les estrelles, i de passar un bon moment sol o acompanyat.
4: Sí.
5: I és veritat que cada dia jo me renti amb la regadora. I de fora, fins que em fa fred, fins que em plou, fins que hi ha la tramuntana forta d'hivern, m'agrada me sentir amb els aliments.
4: Perquè tens un pou aquí, tens aigua?
5: Sí, tinc l'aigua i tinc electricitat amb quadre solar.
4: Mm-hmm. Això de la banyera es pot dir que és famosa perquè hi ha pintures teves amb la banyera.
5: Sí, és aquesta pintura que presentaré un guany al Saló Nacional de Beaux-Arts a París, que ho participi cada any.
4: Mm-hmm. Sí. Bé, parlarem del Josep Fuxonet, artista, i també del Fuxonet, que ha treballat a la vinya, perquè ha estat president del celler cooperatiu de Pià. Se't presenta sovint com a pintor pagès.
5: Sí, pagès, primer, sí, i imprès pintor, i ara sóc més pintor que pagès.
4: Sí, bo,
5: ara sóc jubilat un poc, i tinc temps de pintar i de fer creació.
4: Encara tens vinyes?
5: Sí, encara tinc vinyes, que la tinc a renda amb el domeni de Rombó, sí.
4: Bé, parlem de les teues famílies, la de la mare i la del pare, per saber d'on vens. La família de la mare, Pomairol.
5: Pomairol, sí, i que són a Pià fa 2 o 3 cicles, i tot aquell terme d'aquí, de la Picassa, era Pomairol. Voilà, hi ha tot una, darrere de jo hi ha tota una història.
4: I els padrins del costat de la mare, doncs sí. Eren vinyaters.
5: Eren vinyaters també, sí. Mm-hmm. Sí, per costat Pomerore eren vinyaters de tota la vida. Sí.
4: I els Fuxonet, doncs, al costat del pare, també són de Pià.
5: Sí, són originaris de Pià. De Fuxonet n'hi ha 6 que van ser alcalde de Pià.
4: De la mateixa família?
5: Sí, de la meva família, de 18 a 19. Cercle,
4: sí,
5: saps? Tantes. I són de Pià de tota la vida. Fuxonet és ben bé català, sí. El nom Fuxonet, però l'avi Josep Fuxonet, com jo, va fer estudi a París, a Maison Alfer, va ser veterinari, se va instal·lar a Normandia i se va casar amb la niña d'un veterinari, ja. Se va instal·lar allí.
4: Doncs el padrí

0: veterinari trenca un poc la tradició vinyatera.
1: Sí, mais dans le banc de Fuxonet hi havia veterinaris metges, eren més intel·lectuals, si vols.
0: Doncs el padrí se'n va a Normandia,
1: Sí,
0: és veterinari
1: sí.
0: i també resistent, finalment, no?
1: Sí, se servia de, com se'n diu això, de boîte aux lettres
0: Sí.
1: per la resistència, que se va fer agafar per la Gestapo i que en pres de la guerra va, se va morir, que va passar un any o dos prisoner i que va tornar malalt, i se va morir jove.
0: A Normandia.
1: Sí.
0: I el teu pare neix a Normandia
1: Sí, en 31,
0: i torna al país,
1: i
0: torna a piar.
1: torna aquí a piar, sí, per se cuidar de la propietat de vinyes.
0: El pare torna a piar per fer-se càrrec de la família, treballa a la vinya i es casa amb una veïna,
1: En una veïna,
0: pagesa també,
1: sí, pagès,
0: vinyaters, no?
1: sí, la Mònica Pomerol, la meva mare, sí, era un bonic, tot dur, ella semblava Grace Kelly, ella Clark Gable, era un bonic, sí,
0: Ah, sí?
1: amorós, sí.
0: Ah.
1: I jo som tot sol, som el fill únic.
0: D'acord. I reuneixen totes les vinyes.
1: És això, sí.
0: Eh?
1: I arriben a fer una propietat de 20 hectàrees a prop de vinya i jo, quan vaig reprendre la propietat, em pres i vaig arrestar que tenia 30 hectàrees a prop.

0: Avui faig memòria a Pià. Enmig dels camps hi ha un jardí esplèndid que ha treballat en Josep Fuxonet. Faig memòria amb ell, amb el pintor pagès. Ja sabem que les famílies, bàsicament, tant del pare com de la mare, són de Pià. Tu neixes a Pià l'any 56.
1: L'any 56, sí. El mes d'abril. Són del signe del toro. Una anècdota, si vols. Sí. Que l'avi, veterinari, un dia va per riu bessons. Mi que eren agafats, siamois, agafat pel cap.
0: Per què era? Quin animal era?
1: Una vaca.
0: Una vaca.
1: Va parir una vaca i va sair dos bessons agafats. I se va morir. I ell em va fer un trofeu, saps?
0: Ah, bo.
1: I aquell trofeu ho tinc jo ara. I fa, hi ha temps que ho tinc.
0: Ho va dissecar?
1: Sí. Em feia un trofeu, saps? Com un trofeu de xassa. Un trofeu. A la casa tinc, al meu bureau, dos bessons, con dos boques, quatre ulls i dos orelles. I te mira amb les quatre ulls així.
0: Dos caps enganxats, doncs.
1: Oui, oui, t'ho dic que totes les dones són espantades que veure sí. Això, eh? I jo m'hi trape aquí, i saps per què?
0: Per què?
1: Perquè jo som del signe del toro, ascendant, beso.
0: D'acord.
1: Saps?
0: D'acord.
1: Ascendant.
0: Però ha de ser desagradable, fins i tot, no? O què?
1: Sí, un
0: per
1: poc,
0: tu no,
1: un poc monstruós.
0: Monstruós, sí.
1: Sí, m'agrada també.
0: D'acord.
1: Sí.
0: Molt bé. Bueno, deixes a Pià el 56, comences a anar a escola a Pià.
1: Sí, a l'escola maternera de Pià,
0: sí.
1: Agafi amics i de tota la vida d'empresa, que sí, guarda, sí. Tinc l'amic Tirí Coder, que ven aquí cada dia, que no coneixem de la maternera, fa 60 anys.
0: Com era Pià en aquell moment? Doncs Pià finals dels 50, 60.
1: Sí, Pià era... Hi havia menys de 2.000 habitants, ara sem quasi bé 10.000. Tothom se coneixia, era un poble simpàtic, un poc veia, hi havia pas els egus, saps? Quan passava al carrer, tenia de fer atenció, perquè te baixava directament tota l'aigua de l'aigua, dins del carrer. I la gent anava amb el pot a buidar a la bassa, al punt de la bassa. També això, era arcaïc. Era...
0: Tu ho havies fet també, això d'anar a buidar el pot?
1: Sí, el pot de l'àvia. No, del banc de Fuxonet tenia un, com se'n diu això, una estació d'epuració, a fer de Pasqua. Eren més burgesos, saps?
0: D'acord. I la mainada podia jugar pels carrers, tranquil·lament?
1: I tothom jugava al rugby amb un paiot, amb un importa què, jugaven sí, amb samals, amb caixa de bricots, jugaven tu, el que havia. Sí, una baixada, fem un petit xariot, saps? Amb ruleta.
0: Amb quatre rodes?
1: I quatre rodes, sí.
0: I el català era present? Era present a Pià i a casa teva?
1: Jo tinc el català de l'avi, que és un català un poc arcaïc, és un català d'aquí, és un català que se fa escriure ni llegir. Un català fonètic.
0: Sí. Perquè el pare i la mare, esclar, no parlaven pas català.
1: Mon pare, quan va tornar a Normandia, parlava un poc pointu, saps? Parlava català, mais així.
0: Sí. I la mare sí que parlava català, segurament, o no?
1: En tenia vergonya
0: tenia de
1: parlar català, com un de gent, saps?
0: Sí. I un dia et vas trobar parlant català? Et vas posar a parlar català un dia?
1: Sí, quan tenia, amb pres de la festa de la classe, de Pià, amb tots els joves, hem anat a Port de la Selva, a passar un cap de setmana, i vaig atrapar catalana, he començat a parlar amb ells, i em va venir de seguit. I en pres vaig freqüentar també, com se'n diu, la Cristina Badosa, que és un escriptor conegut.
0: Professora
1: a la Universitat de Perpinyà.
0: A Perpinyà.
1: Sí, que va escriure sobre Josep Pla.
0: Sí.
1: Sí, i que s'hem tingut una aventura tots dos per 6 mesos. I, que, sí. I amb ella sí, vaig parlar cada dia català. Que...
0: I això de pintar comença aviat, no? De veïnatge ja pintaves o dibuixaves?
1: Dibuixava, sí, de petit, sí, sempre, amb un mocinot de creu, una paja blanca d'un micel, la primera paja del micel, en cas, una paja blanca, no importa què, una paja què. I hem pres, a la casa de l'avi, hem pres, un cop que era content, feia avionets de paper, saps?
0: De paper, sí.
1: I hop, enviava així amb la tramuntana, se va arribar al jardí de Pierre García Fons. del pare i de la mare de Pere Garçafons.
0: Del pintor.
1: Del pintor, sí. I que era veí, finalment, de fer els pares, veí de l'àvia. I quan va venir, va mirar aquell dibuix, va venir a la casa de l'àvia i diu, aquell minyó té talent i que hem de continuar, que vingui a veure, que em pinti. Aquí són aquí per un mes. Bo. I és així que vaig començar de comprendre que
0: la
1: pintura, veure, treballar, sí. Veure, pintar, sí.
0: El vas anar a veure, doncs, el Pere Garçafons?
1: Sí, vam venir a cercar i era a tu costat, eh? I
0: sí, sí.
1: Vaig veure, treballar, pintar i va tenir la mà per començar un poc.
0: I et va donar consells o et va donar classes o lliçons
1: de pintura? Sí, ell treballava força sobre la transparència, sobre la perspectiva, saps? I me va servir un poc, sí. Força, sí, i me va encoratjar, sí, me va donar...
0: En aquell moment que va Pere Garçafons i era... Era famós ja,
1: ah, sí,
0: era un artista reconegut a París.
1: A París, tenia una teoria a París, sí.

0: Memòria, a Ràdio Arrels, amb Berenguer Ballester.
1: Avui faig memòria amb Josep Fuxonet, som al taller de la Picassa, enmig dels camps, a Pià. Has començat a dibuixar aviat, 6 o 7 anys. Els veïns de la teva família són els pares del pintor Pere García Fons, que t'anima o t'ajuda a pintar, i vas a l'escola Sant Jan, a Perpinyà, on hi ha una altra persona que també t'ajudarà en aquest sentit, no?
2: Sí, és Jorge Ayats, que era un professor difícil, un professor seriós. Sempre em demandava de fer coses difícils, i m'agradava això de... I me va també aprendre un munt de coses, sí.
1: Ell també va reconèixer que tenies talent?
2: Va ser un poc sorprès, quan 30 anys hem pres, ens hem trepats a exposar
1: junts,
2: junts a la Galeria Teresa Rossell. Honestament, va ser un poc sorprès.
1: No s'ho esperava.
2: No s'ho esperava, no.
1: Pintes, d'acord, però acabat els estudis, treballes a la vinya amb
2: sí,
1: el pare.
2: Sí, i de pagès, de vinyester, hem pres, soc un president dels joves vinyester cooperateur del Rossió, i hem pres, m'interessa en la... el treball de la cava cooperativa de Pià.
1: Això per un jove, doncs, tu neixes el 56, doncs als anys 70, treballes la vinya.
2: Sí.
1: Per un jove era una bona perspectiva treballar la vinya en aquell moment?
2: La veritat, en aquell moment, a Pià eren 10 o 12 de la mateixa generació. Feia l'estel·lació, Ara n'hi ha pas caps. Hi havia, a un moment donat, pensava que era una bona vida de treballar a la terra, de guanyar 4 sous, de treballar de fora, tranquil, sense de tenir un amo, i jo m'agradava.
1: I vas trepar en aquest treball el que cercaves, el que esperaves?
2: Pels massa sous, no. Pels massa diners, no. Força treball, poc sí. Diners.
1: Sí.
2: Sí, me força... No, m'ha agradat de treballar a la terra, sí, de plantar vinyes, de... Era treballar, sí.
1: Doncs treballes la vinya i també prens responsabilitats en el món de la vinya. Acabaràs sent el president del Celler Cooperatiu de Pià.
2: Sí, és això, sí.
1: I aquí, això és el 96, que és president de la cava cooperativa de Pià, t'inventes una història del vi de mitjanit.
2: Sí, a Pià hi havia cepatge a l'època que donava un vi bu, en particular el vi blanc del Chardonnay, més que ningú no coneixia. Em s'han dit, en vista que ho fem l'acollida del Chardonnay de net, amb la màquina, per el motiu que si no que em fa massa calor, tot el vi s'oxida, em s'han pensat que seria interessant de donar un nom que té un rapport amb el fet de treballar la nit per fer les bremes. I vaig pensar el vi de mitjanit. I és veritat que en aquest moment totes les televisions te fem els benidoscop i un munt de gent, bus, heu benvingut, sí, sí. També, i de seguit se va vendre, ben bé, sí.
1: Doncs el vi ja el collíeu durant la nit abans.
2: Sí, a la nit una colla de 30 o 40 gens, fins al matí hem fet la cargolada, i nosaltres amb tota la samal anem a la cooperativa i posem de seguit dins del pressoir per fer una pressuració a fred, perquè així el rim és fresc i guarda tots els aromes emprès dins del vi.
1: I aquest vi de mitjanit encara funciona?
2: Sí, funciona encara amb la cooperativa d'Ombrial. Jo té darrere de tu, hi ha la tela justament que representa el clocher de Pià.
1: Sí.
2: I hem pres, hi ha gent que cuia.
1: Hi ha gent molt contenta, eh?
2: Molt contenta, sí. Sí, perquè hi ha la nit, hi ha el treball, que són jove, sí. Hi ha el joc de la seducció, també. Ja i sempre sí. Davant hi ha el burro de Pià, que te mira.
1: El burro de Pià. És veritablement més bo, aquest vi blanc collit a la nit.
2: A l'època va ser medalla d'or i de bronze, d'un o tres cop, el millor chardonnay del món.
1: I un dia deixes la vinya.
2: Sí, deixi la vinya, deixi la dona, deixi tot i me'n vaig a treballar a Perpinyà amb una agència immobiliària. Guardo la vinya en renda.
1: Deixes la vinya perquè no guanyaves prou sous.
2: No, perquè tenia ganes de fer altra cosa.
1: I doncs crees aquesta agència immobiliària a la plaça de la República a Perpinyà.
2: Sí, és això, sí.
1: Durant 7 o 8 anys.
2: Sí, fins a la crisi del 2008, a Popressi. Sí, vaig vendre un munt de coses, d'agrícola més aviat, saps? De terra, de vinyes, de bosc, hasta una muntanya.
1: Una muntanya vas vendre.
2: Hasta una muntanya, sí, tu vas dir, sí. Una muntanya de 100 hectares del sí. Banc d'Opul, a Corbiera, sí.
1: I el 2009, quan arriba la crisi, et jubiles també?
2: Sí, que vaig fer un negoci, saps? En sí. Aquell moment, i decidia de canviar de vida també, encara. I me posi aquí, demano un permís per fer aquell taller i me posi a la Picassi, i és aquell moment que vaig començar a fer la clotura, de començar a plantar, de fer plantació de figueres, de bricoters, d'un poc de tot. I vaig aprofitar en aquell moment d'isolació per me quitar de l'alcohol, per me quitar del tabac i me vaig estar aquí tot sol amb el gust a pintar i a refredir sobre la vida, sobre jo.
1: I encara continua?
2: Encara som un poc ermit, sí. I bastant. En tenen vist que em veus les teles, som bastant ermit que això.
1: Hi ha tot de dones joves per aquí.
2: Sí, sí.
1: No? Que et venen a veure.
2: Sí, sí.

0: Avui faig memòria amb Josep Fuxonet. Estem a la Picassa, a l'exterior de Pià, ja sabem un munt de coses. Sabem que el 2009 s'instal·la aquí, a la Picassa, abans era una vinya,
1: sí.
0: Picassa era el nom del lloc.
1: Era una vinya.
0: I comences a plantar arbres, figueres, de tot, no?
1: Sí, de tot.
0: I construeixes ben bé un lloc ideal per poder-te refugiar i a pintar, sobretot a pintar.
1: Sí.
0: Passes hores pintant?
1: Sí, i tinc sort de pintar força ràpidament, sí. Uh-huh. I faig dibuix antes, veus? Aquí tinc carnet, un motor imprès, per exemple, saps? Un estudi de preparació per a l'empresa, fer un quadre, uh-huh. un quadre amb això. Sí. I cada dia faig un dibuix o un altre i em pres sí, un dia. Tinc pas punts d'imaginació, sempre tindré això per continuar.
0: Vas a cercar els apunts aquests.
1: I sempre, saps, fins que em vaig a la funda de l'aigua calenta de Sant Tomà. Me pos dins de l'aigua, fins al mes de gener. Em foro una mà que s'hagi l'altra que pinti i el cap de fora i pinti sempre. De tota la vida, sempre que em restarà un ull, un cap, una mica de cervell i un dit, o dues per pintar, amb això en tinc prou.
0: I la teva especialitat, podríem dir, tu que ets pintor pagès, com se't presenta, és pintar amb terra. Com comença això?
1: Comença un dia, fa més de 30 anys d'això, per vespre. Al moment on el sol s'ha amagat i que fa encara nit, i que podava la vinya i que vaig sentir aquesta força magmàtica que saia de la terra, aquesta força del llum de la terra que té sense el sol. I és en aquell moment que me vaig decidir a fer una queta de terra diferent, unes terres negres del banc d'espirar, unes terres tocant del mas cremat, unes terres vermell de salsa, unes terres més blanca, tota una paleta de terra. I em penso de cercar una cola també, i una cola que pega ben bé, i en tinc una atrapada, que fa una terra que és de fora, fa més de 30 anys que va bé. Si no, sí, pinti amb
0: la terra. I vas, clar, comences fent proves, suposi,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Barrejant la terra amb la cola.
1: Sí, i pinti coses simples, casots, una casa, una cosa simple, i amb aquesta estela, amb aquell quadre, un dia, de sota del braç, me'n vaig a mirar la galerista Teresa Roussel per demanar què en penseu d'aquell treball. Perquè me'n vaig pas continuar a pintar així fins a la fi de la vida, si vol per res. Tinc menester de tenir un avís d'un especialista, i ella era especialista de Perpinyà, que la pobreta s'ha mort fa 2 anys.
0: I què et va dir ella?
1: I m'ha dit, sí, és únic i ser un artista, ho teniu de continuar. I això m'ha encoratjat. I un dia t'exposaré. És veritat que 2 o 3 anys després m'ha fet una exposició, fora que per jo, grande, que vaig vendre teles i era content i era un moment fort de la meva vida, sí. 2 anys després hem fet una altra exposició, més religiosa, aquesta, en parlarem, sí. Mm-hmm.
0: Sí. Aquí a la Teresa Roussel hi exposes el 97 i el 99. Mm. I abans, 10 anys abans, el 89, participes a la Bienal de la Jove Pintura de Barcelona.
1: Sí.
0: Doncs aquí ja t'atrevies a anar, sí, com a pintor a veure altres pintors.
1: Sí, sí, i en aquell moment treballi pas amb la terra, pintava de la pintura acrílica i vaig fer una tela una poc naïva que representava, em sembla que era una, com un esportivo, era el moment antes dels Jocs Olímpics, sí, de Barcelona, i vino un movent en aquell moment de llibertat, de creativitat, i em vaig encantar de visitar Barcelona en aquell moment. Sí. Sí.
0: Per continuar les exposicions, després de la Galeria Teresa Roussel, que per cert vas exposar també amb el teu professor, ja ho has explicat,
1: sí,
0: el professor de Sant Jan,
1: oui,
0: Jorge Ayats,
1: sí,
0: que es va sorprendre que haguessis arribat a pintar aquelles coses que exposaves. Exposes també a Montpellier el 2000 i a París hi arribes el 2002.
1: A París és una època un poc dolorosa per jo. És que tinc en aquell moment una gent, una dona, que m'ha dit «Me cuidaré de les vostres teles a París, vous tracasseu pas, sereu dins de les meves galeries». Molt bé. És veritat que m'ha atrapat aquesta galeria del musei, tocant de la plaça de Vosges. Era una galeria que me va vendre les teles, que me va guardar més de 10 anys. Me ella, la gent, se va guardar també les millors teles meues i que han disparixit i se pas un xun ara aquestes teles, sí. I com un cunjo signava darrere, alors se pas en quin número són.
0: Poden ser en un altre nom?
1: Se pas, i tinc pas nova. Ja bé, ha disparixit i amb les meues teles. 30 teles, la més guapa que vaig fer és que les vaig refer i encara més guapa, que el pare està sobre un aixec. La Rosalía.

0: Memòria a Ràdio Arrels, amb Berenguer Ballester.
1: Hi han teles teues, Josep Fuxonet, a l'església de Pià.
2: Sí.
1: Té una història fantàstica, aquestes 15 teles, amb un tema, la passió de Crist.
2: Sí.
1: Perquè tu tens una cultura religiosa que et ve de la mare, no?
2: Sí, que la mare era... bigot, sí, que jo tinc 3.000 hores de misses darrere d'això.
1: Contades,
2: eh? Sí, sí, contades. Que sí, m'hagués agradat de tenir 3.000 hores de Beaux-Arts, saps? Men fills així. I, bo, me resta una cultura catòlica, una cultura religiosa. Un dia que anava pas bé, era el moment del divorci, sabia tenir la teoria a Perpinyà, tocant a la plaça de la República, darrere de la botiga Sant Mil Palotó. Era un ancien cloatre que un cosí meu me va deixar. I és en aquell rodal que vaig pintar les 15 esteles de la Passió del Crist, començant per Ponce Pilata, que serà entre les mans, i tot això feia amb terra, amb sora i amb minerals. I que s'acaba per la crucifixió, han pres el que se baixa de la creu i la resurrecció, a la fi. I 15 teles. I aquestes 15 teles són exposades a la Galeria Rossell i que l'alcalde de Perpinyà de l'època me'n fa presentar una reproducció de les meves teles en gran format agafada al carrer Maillí pel moment del passatge de la processió de la sang. I una anècdota en aquell moment, jo era content, un poc fiert, un poc besti, mirava la processió, l'espinitant que passava, i que em va passar un poc més gran que els altres, que portava el misteri.
1: Amb el caparut, eh?
2: Sí, un caparut, sí. I que s'apropa de jo així, em diu... C'est bien ce que t'as fait, Foxonet. I se'n va. I jo dic, mi qui és que me parla? I se torna i me diu, mister. I se'n va. Vaig tenir por, que m'arriba, és un Déu que me parla. Que se'n vesti de cops.
1: I al cap del temps va saber, no?
2: Sí, a 6 mesos després, tocant de la catedral, jo veig que arriba un gran gaiat que em diu, oh, Fuxonet, t'ho s'ho agafat l'altre dia, eh? El misteri era jo, gros cuny. Me vas espantar.
1: Aquestes teles continuen amb història, perquè ja he dit que es troben a l'església de Pià, no va ser pas fàcil.
2: No. Jo m'agrada que és difícil. Un cop que la podies vendre, jo, aquestes teles, una tela a l'un, una tela a l'altre, no, la volia vendre d'un bloc, tota la passió, normalment és pas fet per dissociat, això. Me'n vaig atrapar el capellà de Pià, el capellà de la sacristia, el presbiteri, i el presbiteri toqui, toc, toc, toc, ai, monsieur Fuxonet, entrez, je vous prie, vinc a muntar els quadres de la passió, em vaig sentir parlar, sí. M'agradaria que l'Eglésia de Pià la compessi per la posar a l'Eglésia. Sí, sí, mais M. Fuxonet, tu no pas una vida molt catòlica en aquell moment. Divorçava en aquell moment, saps? La gent parla de vos. I què pares a veure? Jo som pintre de primer. Muntre pas la meva vida privada, muntre la meva tela. Que em penseu, sí, és bonic, sí, és bonic. Em parlaré al Consell Provincial. El Consell Provincial... diu que vol pas, perquè són força que dones bigotes un poc velles, un poc començades del darrere. I jo vaig trobar un altre com i vaig tocar, i com, que han dit? Ah, em dic que no. Jo dic, no, se passarà pas així. Si voleu, farem un vot, això serà democràtic. Posarem oui i no d'un banc i jo vendré el meu hotel dins de l'església a presentar a los fidelos, la meva imatge de la passió del Crist. Perquè ara, qui hi ha el camí a Pià? Un camí de creu de plata que és tot fotut, mal fotut, i és que és vell, i que la gent en volen pas més. Bon. I doncs vaig fer una elecció, un vot, vaig pas anar jo, però ell el curés em vaig cuidar. Vendreu pas, vos, perquè si ho parleu em vindreu la gent. Escriveu el que voleu dir a cada tela, bon, és un fet. Dissabte a la tarda, a la nit, i van a la missa, i després parla de la possibilitat de crompar aquestes teles de Fuxonet, i a mi cal fer un vot. 4,20% han votat pur i 20% contra. Bon. ens han dit, va bé, i no, encara no, perquè el capellà va dir, ara cal convocar el Consell Econòmic, que un consell que venia a dir, hi ha pas cap sous, que voleu crompar. I a força, tota la gent de Pià en parlava d'un banda, i l'alcalde de Pià, a l'epoca, que se diu Guy Parés, que s'ha mort ja 2 anys, pobret, Guy Parés me va arrestar un dia com un pepona i Don Camillo, sap igual, ell era representant del Partit Comunista i del Partit Socialista, i li va dir, bon, Faxoné, j'ai entendu parler de votre chemin de croix, com, que farem? I bé, saps, l'agència de Pià han votat, i la veu de l'agència és la veu de Déu, i jo represento l'agència, i les prets de l'Iglesia són municipals, jo te crompi el camí de creu. És la municipalitat de Pià que te cromparà el camí de creu.
1: I Guy Parés va imposar les pintures a l'església.
2: I me va pagar, i és ell que va fer posar l'estela, les quadres, i surt encara, i fa més de 20 anys, i s'hi estaran en pres de jo.
1: I el capellà què va dir? Va.
2: I bé, en pres el capellà pel divendres sant, sí. Va llegir a cada passió, ho va fer amb força religiositat i no, ho va adoptar. Mm-hmm. Força gent que m'en parla, que diuen que és fort.
1: Aquí a l'església hi ha les 15 teles.
2: Sí, que se poden veure, al matí és obert.
1: D'acord. Pintades amb terra?
2: Amb terra, sobre també, sí. Sí. Amb una força i trobeu les mans. És un poc fet de la manera d'una BD, saps? Sí. De gros plans, una mà amb la creu. Sou

0: Josep Fuxonet, aquí tens tot de mostres de terres de diferents colors. Ara pintes fora que amb terra?
1: Sí, bo, la terra, jo, és una parrillada de terra. Ara. Sí. Hi ha de la terra negra, de terra vermell, de la terra de la sorra, de la terra blanca, du marbre blanc, de marbre de Brignol, que és rosa, per fer carnació, és magnífica. I ara, de poc temps, hi posi també de sufre, hi posa de cuivre, i que me'n vaig a cercar el cuivre també del banc de Padern, una anciana mina de cuivre. Tot el mineral, ara, treballa amb el mineral. Mm-hmm. És veritat que quan faig dibuix de preparació, aquí tinc posca acrílic, saps, aquí,
0: sí.
1: Que tenen a poc pres el mateix color que la meva paleta de mineral.
0: I l'estiu 2019 fas una gran exposició al Palau dels Reis de Mallorca de Perpinyà.
1: Sí.
0: Va ser un gran èxit, aquesta exposició.
1: Ah, sí. Sí, un gran merci al Consell Departamental, primer, que m'ha deixat aquestes sales d'exposició que són magnifiques i que la meva obra era ben presentada. I vaig tenir un munt de gent, 50.000 persones que van passar tot l'estiu i m'agradava d'estar dins de la sala d'exposició i de veure la gent, de parlar amb ells. Això, és això que m'agrada. És igual que em vaig a París, el Salut dels Beaux-Arts.
0: Sí.
1: I parlo amb la gent i el salut de Beaux-Arts.
0: Sí.
1: L'any passat vaig tornar a fer amb la medalla de bronze per això.
0: Mm-hmm.
1: Sí.
0: Aquí al Palau dels Reis de Mallorca vas vendre moltes obres.
1: Sí, vaig vendre, sí, és veritat. Vaig canviar el cotxe, sí. Vaig comprar un cotxe break nou, sí.
0: Has parlat de nins. En tens tant de nins aquí, de mainada, que venen a dibuixar, a pintar...
1: Sí,
0: què passa que els hi fas fer, tu?
1: Sí, que són nins de Pià que venen, que són nins de l'escola de Pià o del centre de l'Oasir, més aviat, en
0: sí.
1: Estiu, que tenen 4 o 5 anys i que venen aquí a fer dibuix amb de la terra, amb de l'aigua i un paper i de fer du fang sí. o un xef d'oeuvre.
0: Això ho deuen apreciar molt, no?, els mainatges, no, això de poder treballar amb fang.
1: Que són contents, que sí, sí. I han pres, sabien pas, m'he dit, estàs un papà o estàs un papí, tu? I ara no se posa la qüestió, el papí, diu. I quan m'atrapen un pià, i me diuen, adiu, senyor Pintre, t'estimem.
0: Ah, sí?
1: Això, amb això són pagat. I han pres, és veritat que també hi ha joves, nins, que tenen discapacitats, que venen aquí, sí. Mental o física. I l'estiu passat vaig preparar 100 metres quadrats de terra, ben passada amb l'escombra, ben neta, per anar a cercar terra negra, terra vermell, terra blanca, dins de sa mouth, més de 100 quilos de cada un dins del brec, vaig posar tot això aquí, i ara els nins, amb petites peles, feu dibuix pel sol amb aquestes terres negres, tot. I ella va fer un fou, ell va fer un fuser, veus? I tot aquest 100 metres cada va ser emplenat de dibuix. Era un ple per això.
0: He vist vídeos teus amb tot de mainatges, totalment envoltat de mainatges, sobre els genolls, agafats per sobre teu.
1: Sí.
0: T'estimen, és de veritat.
1: Es veu
0: clarament.
1: Sí, clarament, sí. Sí. Sí.
0: N'estrapat que puguin tenir el talent que tenies tu quan eres mainatge?
1: Sí, n'hi ha una particularment que té un disc capacitat, va ser operat d'un càncer i falta un quart del cervó i que té una facilitat a fer dibuix amb la línia pura, sabe? I amb el dit de seguir segur i que me fa un dibuix i em pres un altre full encara un altre dibuix i passa encara. El malalt és que ara tornar al càncer se'n torna i que tindrà de subir una operació i sepa el que quedarà en pes, que restarà en pes. És veritat que quan se'n van aquestes pallagues, jo vaig portar un munt d'energia per ells, un munt de... perquè aquí tenen els ocells, tenen la natura, tenen... quan se'n va sovint plori.

0: Arribem ja a la fi de la memòria amb Josep Fuxonet, aquí a la Picassa, al taller que té enmig dels camps, a Pià. T'he demanat músiques, unes músiques ben originals totes.
1: La primera, Standing on the Wall, això és la música per als nens. Cada cop que venen aquí, posa aquesta música i s'encanta de sentir això. És dinàmic, hi ha nens que canta també, i és una reprise actual, m'agrada força, sí. Hi ha un munt d'energia dins d'aquesta...
0: Molt bé. The Jubert Singers.
1: Sí.
0: La segona.
1: A l'extrem zero tenebrós. Això és techno. Tu me diràs, a 64 anys que me fas tremolar techno ara, tu. No. I com? I bé què? Jo, per això, la vida, el present, és un regal. La present és un regal. I m'agrada de sentir la música actual.
0: T'ajuda a pintar la música?
1: Sí,
0: t'acompanya pintant?
1: Particularment sí. Aquesta, l'extrem zero, sí, amb el ritme. I sí, és veritat que m'ajuda i que... És veritat també que com vaig passar un estiu amb la ventena, là, em vaig tapar immersió dins el món de la techno, de la teuf, de tot això, i m'ha portat una imaginació nova, actual.
0: Es tradueix en la pintura?
1: Se nota pas en la pintura, se nota dins del ritme que pinti una tela cada dia, una tela, un dibuix, allà endavant, saps? Un darrere de l'altre. Me dona una força, me dona un ritme per treballar.
0: Aquesta música techno te l'ha portat la joventut?
1: Sí, me l'ha portat la joventut, sí.
0: D'acord, molt bé. Una veu jove, Billie Eilish.
1: Billie Eilish, sí, oui. Bad Guy, sí. Billie Eilish té tot just 18 anys i és la Madonna de demà. Sí. I la passareu, la música que vorrà adorar.
0: D'acord. I Portichet?
1: Sí, això és un... Va, la veritat és que al moment del confinament vaig passar 2 mesos confinat amb la meva model de 21 anys. I aquests 2 mesos de confinament a pintar, a ella a jugar de la música, i jugava justament, i cantava molt bé, aquell Portichet de Glory Box.
0: D'acord. I també em demanes Rosalia.
1: Sí, Rosalia, perquè Rosalia és de Barcelona i Rosalia canta en català un poc. Hi ha una cançó sí. Milionària que canta en català. Me faria ple de sentir català.
0: Molt bé.
1: Amb una veu actual i simpàtica i original.
0: I si tenim temps posarem també una cançó amb guitarres.
1: Sí, més clàssic. A més, una guitarra és una referència a Vicky Cristina Barcelona de Woody Allen. És la música de dos guitarres, Big Bowser. Sí, m'agrada això. Me fa referència a la pintura també, perquè l'història de Barcelona és una història un poc que se passa un poc com en aquell bany, ho saps? Amb dues models i el pintor.
0: És veritat.
1: Un poc com jo.
0: Sí, sí, sí.
1: Un poc com la meva vida. Que...
0: Sí, sí, sí, una història similar. Molt bé. Josep Fuxonet, t'agraeixi molt que m'hagis acollit aquí a la Picassa, en aquest taller. Fantàstic. Un dia a tramuntana, sense pas gaire sol, una tarda del mes d'octubre del 2020, tens més d'un miler d'arbres que has anat plantant.
1: Sí.
0: I penses que creixerà aquest jardí o no pot créixer?
1: Sí, fa 5 anys vaig crompar la propietat tocant i de créixer no, les arbres creixeran, sí.
0: Sí.
1: Sí. Hi ha un platano que té fora que 7 anys, sí, i que té una energia que me posa, sí, me posa l'esquena de sus, que sento com si sentia una força que me penetra, sí, una força formidable, positiva.
0: Pots sentir l'energia d'un arbre?
1: Sí, sí, t'ho diré que... I hem pres, si passes un quart d'hora agafat en aquell tronc, tens mal a marxar, de tanta energia que t'ha posat. Sí. Aquí és una sursa d'energia per jo. És per això que els nins l'agafen aquí també. I quan se'n van són contents. Que...
0: Sí.
1: És per això que també que tinc aquesta gana de fer pintura sempre de creació. És una bona vena aquí.
0: Avui continuaràs pintant ara? O...
1: Sí. Bé, sí. Com cada dia, sí. I fins a la nit, de cops. I pendant el confinament pintava com un boig, sí. El problema és que em pres per fer exposició, tenia de fer una exposició en Xina, que tenia un contacte amb un patró d'una cadena de televisió xinesa que tenia de me fer un film, la gent que me portava a terra de Pequín, que me portava a terra del Tibet, que me portava a terra de tota el banc de la Xina, per fer una tele en públic així a Pequín. Bé, això va ser a causa del coronavirus, pensate que... És pas el moment d'anar a Xina, clar que en Xina n'hi ha pas més ara, eh?
0: No. Bon, ja veurem què passa amb aquesta història del virus.
1: No.
0: Josep Fuxonet, molt agraït. Gràcies d'haver-me acollit aquí a la Picassa.
1: Sí.
0: Gràcies i bon dia.
1: Merci per als editors, també.

0: d'Stefan Brembel Trio amb un dels temes que sonen al film de Woody Allen, Vicky, Cristina Barcelona, que Josep Fuxonet ha volgut en aquesta memòria. Després de l'enregistrament, fet l'octubre 2020, Josep Fuxonet em regala una petita pintura que arrenca del seu bloc de notes artístiques. Ja ho he explicat, sempre és a punt de prendre notes per després fer-ne pintures. I em mostra el jardí que ha anat creant des del 2009. És esplèndid. Anem al fons, on ha creat una cúpula vegetal on a l'estiu m'assegura fa bo de fer el migdiada, prendre l'aperitiu, treballar. Fetge, el ca, continua estacat, i és que si no se li escapa per anar a veure les companyes.
1: Memòria. La nostra gent

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
3: Els ulls

0: Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català.
1: Esquitxos de llibres. Pere Manzanares.

Mai no s'havia considerat una persona ambiciosa. No havia somiat diners i tot el que donen. Luxes tan quotidians per als personatges de les revistes del cor, com són cases de 1.600 metres quadrats, cotxes, servei, viatges. Tampoc no havia cobejat la fama. Des que anava a la universitat, només havia desitjat fer bé la seva feina. Que la hi reconeguessin, això sí, i treure'n prou per tirar endavant era tot el que esperava. La temptació de l'ambició se li va aparèixer després, i no precisament en forma de diners. Després d'haver fet pràctiques a uns quants diaris, va acabar signant un contracte per a El Descobert. Tal com es pot intuir pel nom, es dedicava, majoritàriament, al periodisme d'investigació. Desemmascarar polítics corruptes, seguir bandes juvenils i fer-ne reportatges i coses per l'estil. La seva no era una feina amb horaris fixos ni dies establerts. Ell treballava per lliure. Era un estil de freelance. Es dedicava a les seves investigacions, redactava el reportatge i cobrava una prima. Però li anava el risc. S'havia posat cada cop més reptes, més alts, i havia acabat per no seguir les persones que investigava, sinó que s'hi havia relacionat. Era la millor manera d'obtenir informació de primera mà. S'havia barrejat amb skins, amb xarxes de distribució de material pirata, amb emigrants il·legals que vivien amuntegats en coves de lloguer esperant una oportunitat. No ho feia pels diners. Ho feia perquè, a part de poder sentir com segregava adrenalina, podia resultar molt més excitant que fer ponting, creia que complia un deure. D'una banda, informar la gent del que passava al món, de veritat, no deixant-los creure exclusivament el munt de mentides que alguns mitjans de comunicació publicaven per influir en les urnes. De l'altra, destapar delictes i que es fes justícia. I la mort en parlava, de Noemí Bagès, publicat a l'editorial Barca Nova.

0: Esquitxos de llibres. Pere Manzanares.
1: Radio Arrels. A Vives, 88.2.
2: Escolteu Radio Arrels.
3: Radio Arrels.
4: L'associació Ludopia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
5: Qui perd la llengua, perd la identitat. Ja hem dedicat dos minuts a les sigles que al final s'han transformat en paraules, com el làser, el radar o la sida. En català en tenim tres que valen la pena de subratllar. Per designar un disc vinil d'aquests grans que fan 33 revolucions, en anglès en diuen long playing, un disc de llarga durada. Amb les inicials de long playing, en català hem fet LP, que s'escriu E-L-E-P-E accent. Sobre un altre tema, quan van clavar el Crist a la creu, li van posar un cartell en llatí que deia Jesus Nazarenus Rex Judaeorum, Jesús de Nazaret, reis dels jueus, o sigui, Inri. Inri, en català, ha entrat en la llengua com a sinònim d'escarni de vergonya. Per exemple, en la frase aquest és el pitjor Inri que pot caure sobre la fama d'algú. I molt recentment, arran de les catastròfiques inundacions al País Valencià, s'ha utilitzat una sigla per designar la gota freda que s'havia abatut tan violenta sobre aquesta pobra gent, la Dana, un mot creat a partir de les inicials de depressió aïllada a nivells alts. Han començat els treballs d'arranjament dels camins afectats per la Dana.
4: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludopia.
1: Radio Arrels, Anne Fiac, 95.
6: Radio Arrels. Són les 8 del vespre.
3: Radio Arrels.
7: Sol i calor pel que fa al temps d'avui i també pels pròxims dies, amb unes temperatures màximes altes aquesta tarda, fins a 27 graus al Conflent i 20 graus al Capcir. El sol, doncs, que ens acompanyarà en els pròxims dies i unes temperatures mínimes demà a la matinada de 8 graus al Capcir fins a 14 graus a la plana del Rosselló. A la tarda sí que farà calor, particularment a Parada, amb 28 graus de màxima, a Ceret 27, a Perpinyà 26, 24 graus a Sallagosa, 20 graus als Angles. I aquest temps, doncs ho dèiem, ens acompanyarà tot el cap de setmana, sol, just al pas d'alguns núvols prims.

0: o dels alumnes de L2 de l'IFCT a la Universitat de Perpinyà.
1: El tema que vaig tractar és la inclusió excessiva de la diversitat del gènere. Penso que avui la societat acorda una gran plaça sobre les qüestions d'identitat i la diversitat de gènere. La inclusió social és l'acció d'incloure dins la nostra societat les persones que volen ser excloses. Penso que avui aquesta qüestió de gènere posa un gran problema. Perquè penso que dins la societat d'avui, la llibertat d'expressió és que és normalment essencial i primordial. Tenim una societat on la més petita paraula és analitzada, modificada, criticada i on no podem dir gaire res. Tinc diferents exemples, com per exemple la pel·lícula de la petita sirena de Disney, on l'Ariel és blanca dins la pel·lícula normal. I cal que posem dins el film una persona negra per entrar dins la societat i incloure tothom, que no posa problema que sigui blanc, negre o per exemple, si posem dins la pel·lícula Baiana una dona blanca, això va posar problema perquè és negre i posem una dona blanca per canviar.
2: Jo crec que tanta inclusió excessiva el que fa és generar una situació de saturació i això fa que provoqui un efecte contrari. La societat es cansa de tanta inclusió i pot provocar fins i tot rebuig cap a la diversitat.
3: Jo estic d'acord també amb els meus companys. Un exemple és la sèrie Bridgerton, on es parla de la societat anglesa durant el regne de la reina Carlota, on la societat era quasi tota blanca i, encara que sigui un anacronisme, es pot dir racista, doncs acceptaven la gent blanca, però dins la sèrie la reina Carlota és negra, la seva amiga és negra i les persones més importants de la societat també eren negres. Doncs això no representa una veritat històrica. Doncs puc comprendre també aquesta situació.
4: És veritat que hem parlat de les situacions dins les pel·lícules i les sèries, però fins i tot també es pot trobar aquest problema dins la societat en general, com les famílies que tenen nounats. No sé per què, però han començat a fer cambres que no siguin de color rosa o blau, però s'integra un munt el color beige per tenir, no sé, un mitjà, una línia que no passi del costat nino ni del costat nin. Vet aquí.
1: Aquesta cosa, tinc un exemple perfecte amb això. Per exemple, l'exemple de Fred el Bisó. És un dibuix animat per nens sobre Netflix, per nens de 3 a 6 anys, i on comença per fer identificació de gènere. Aquest Fred el Bisó diu que no tinc gènere perquè no em sento home o dona, soc sense gènere. Això és un dibuix animat per nens de 3 a 6 anys. I trobo que això obliga els nens a posar una qüestió sobre el seu gènere des de l'edat dels 3 anys. I no són qüestions que a aquesta edat cal posar-se. Forcem un qüestionament que és senzill, és una dona, és un home i basta. Si vol canviar, a les diputades poden, no hi ha cap problema, però a 3 o 6 anys no és una edat per qüestionar sobre això.
3: També una estratègia que pot ser bona, efectiva, que ja ha passat en moltes sèries com a Espanya, la que s'avecina, Qui no hi quien viva, Aïda, és en lloc de canviar la història o de forçar que una persona que en la societat mai ha sigut dominant i de cop és dominant, pot ser que la millor solució, una de les millors, i és molt humorístic, és ridiculitzar la persona dominant, en aquest cas el blanc Antonio Recio, que explota immigrants, però realment la sèrie el ridiculitza totalment i és aquesta persona que sembla i creu que és dominant, però realment és tot el contrari, és ridiculitzat constantment i la gent se'n riu d'ell i ell mateix se n'adona, o a vegades pas. Doncs també es pot jugar d'aquesta manera, ridiculitzant la persona dominant en lloc de canviar la història. Pot ser una tècnica més efectiva.
5: Bé, i una mica amb el que deia el Lluís just abans, en la societat actual

0: hi ha també massa cautela al moment de definir una persona. És a dir, és trans, és home, és dona, i crec que aquesta cautela ve motivada perquè és justament aquest factor social està entrant en el conviure de la societat i, per tant, per no frustrar algú, hi anem amb més cautela. Estic bastant d'acord amb el que ha dit el Lluís fa uns minuts.
1: L'evolució és important. Les coses de el rosa per les dones, el blau per els homes, és de l'edat mitjana. Soc d'acord amb això, però no cal fer comprendre qu'il y a une différenciation de genre sans qu'il y a une différenciation sociale. Et penso que és molt important d'explicar als petits el fonctionnement de les dues coses. Perquè no cal barrejar la différenciation de genre et la différenciation sociale, que és molt important. I trobo que aquesta diferenciació de gènere a una edat si petite. Per exemple, hi ha molts exemples on les persones que van a classe i rebandiquen el seu gènere, que són sense gènere dins classe de petite. I és això que trobo que no és una bona cosa. Que les couleurs blau o rosa no és... No, és una... És bastant... Tothom pot canviar agradar les blaues per les dones o les roses per els nens, però és la diferenciació de gènere que cal que els nens comprennent fins a una edat, 15-16 anys, però a un moment cal que comprennent que un home és un home, un don és un don, amb tot que va això i avancem amb home, dona. Després, més tard, podem canviar i parlar de trans.
2: Pensi que la sola cosa a dir és que no hi ha una... Hi ha una límita a no passar. Doncs potser que la dels colors de la cambra són petits. No, és un petit problema, no és res, però evidentment que l'exemple que hem donat més endavant sobre un petit animalet que es reivindica en tant que transsexual, això no. Per nens de 3 a 6 anys ho trobi totalment inadmissible. No, és impossible de mostrar dibuixos animats als joves, que a més els miren de més a més d'hora. Ve d'aquí. Més tard, evidentment, que cadascú es sent com es sent i se farà més tard, però a 3 a 6 anys, no. No, en tot cas, jo no hi soc d'acord.
3: Jo també estic d'acord. Crec que són massa petits com per plantejar-se aquests problemes i d'això en poden parlar amb els pares i se n'ha de parlar, però no cal preocupar-los ja en aquesta edat. És com el fet també de canviar-se el nom, que es pot fer als 18 anys, igual que canviar-se de gènere, però se n'ha de parlar amb la família més endavant.
1: Perquè penso que és molt excessiu aquest grup. No hi ha un mig, són res, on és res, on és molt molt abusif, amb manifestacions LGBT, Q+, Z, amb dibuix animat, poden ser com tothom normal. No és una cosa, no és una mala cosa de ser estranger o home, dona o res, però cal ser dins la seva plaça, no cal ser fer manifestacions per això i fer un rental de servei sobre això, per potser obligar la gent a fer transformacions que a l'inici no volen.
4: Jo crec que la inclusió s'ha de fer bé i moltes vegades el que es fa és forçar a canviar una veritat històrica. Continuo amb el meu exemple dels Bridgerton. Jo puc comprendre que hi hagi una persona negra, xinesa, tailandesa i tot el que sigui, un personatge. Jo ho puc comprendre, perquè aquesta gent, encara que segurament pateixen perquè fa 400 anys era gent quasi tota esclava, doncs és molt difícil per ells segurament acceptar això, ha de ser difícil, estic convençut d'això, però per una altra part modificar excessivament tant i tampoc explicar-ho i fer com si no passa res, jo crec que sí pot crear aquest rebuig, perquè no es veu en poques sèries o pel·lícules, es veu constantment per tot arreu i jo crec que hi ha d'haver més explicacions. Pot ser que al principi d'una pel·lícula dir el que passa no és real, intentem adaptar-nos en 2026, accepteu-ho, ho heu d'acceptar, sisplau. Pot ser que seria millor un missatge abans d'advertir almenys que la veritat d'aquesta sèrie no és la real i que ells volen també modernitzar-la al 2026 amb les lleis socials actuals i tot el que s'està parlant actualment. Pot ser que hauria d'haver una mica més d'explicació i no tant fer-ho i esperar una reacció positiva, perquè no crec que sigui així.
0: Potser més que rebuig, també, és a dir, pot crear rebuig la inclusió excessiva, però també pot crear crítiques del qui la volen incluir massa. Hi ha sempre un grup social que no estarà d'acord i que sempre hi haurà distorsions de dir jo vull incloure perquè això i jo no vull perquè... I sempre hi haurà un debat al final que serà arbitrari de cada un i s'ha de respectar cada opinió en aquest tema com en tots, no?
4: El que estàvem parlant abans dels colors sobre els nens, és veritat que pot ser que hauríem de fer també un exercici de comprensió de per què acceptem que el blau sigui el noi i el rosa la nena, perquè jo sóc el primer que ho accepta i jo quan era petit és veritat que per mi el rosa era les nenes i jo crec que ningú m'ho deia, simplement veia les publicitats, veia els anuncis, com es vestia la gent i jo vaig crear la meva veritat. També et dic, si jo tinc una filla, si a mi em diu papa, vull vestir-me de blau, jo la deixaré, tampoc l'obligaré a vestir-se de rosa, però sí que jo crec que ella no cal que ho demani, sinó veure les altres noies que es vestiran de rosa i ho voldrà fer també així. Doncs pot ser que el tema del color és un tema més bé social, de copiar el que veiem, i a vegades ni ens preguntem per què, sinó ho fem perquè és la societat que així ho dictamina. Pot ser que en un altre país és el contrari i ells també ho dictaminen així i no cal tampoc pensar-ho. Jo crec que el que causa frustració és la gent que intenta tota l'estona forçar un canvi abrupte, radical, sense explicació, sense explicar un per què i dir no, ara seran els nois de rosa i les noies de blau, perquè sí, que hi ha gent així també radical, com d'un costat com de l'altre. Doncs pot ser que hauríem d'anar més al gris, no? Més a l'acceptació simplement de tampoc passa res, no fas mal a ningú, els nois de 20, 30, 50, 80 anys he vist que es vesteixen de rosa, ningú diu res perquè un nen no pot. Doncs pot ser que hauríem això, de pensar una miqueta, de fer una reflexió sobre per què i si tampoc passa res. El més important és que la persona estigui bé, tampoc et fa res a tu, no t'ataca, no et fa res, doncs per què no? Acceptar i ja està.
1: La meva conclusió és que la inclusió és una cosa important dins la nostra societat i la batalla contra el racisme i l'homofobia és crucial, però és el meu sentit. Trobo que els wokistes i tot aquest grup o tot aquest persones són residus de la nostra societat.
5: Acabeu de sentir una emissió dels alumnes de L2 de l'IFCT de Perpinyà.

Hem passat tota la vida amb la sara en la ferida, mai no ha curat. Hem viscut un llarg viatge i encara ens queda coratge per avançar. Hem rigut, també hem plorat. Hem parlat, també hem callat.

Hem viscut els nostres dies amb les velles alegries que ens han deixat. A vegades les recordes com si foren velles ombres que no han marxat.

0: Radio Arels, a Cabestany, 95.
1: Escolteu Radio Arels.
2: A Serdinyà, 95.5.

d'uns blaus llavis de llum, brolla el temps insaciable, el cristall absolut de les hores.

l'abraçada de l'aigua i l'imatge dels cossos i la pols desolada entre els astres i el cristall absolut de les hores. Tot és ull, aquest mar torna a ser l'horitzó on els ulls se l'entén.

quan la mort ens cridi el tàlem, creure en la fusta del rem i en la fusta de l'escala, i encindre el foc del pensament que vibra i llegir només un llibre antic, sens dubte, ni en

aquest moment i aquesta mica de vent i el teu amor transparent com una aigua marina. I encendre el foc del pensament que vibra i llegir només un llibre amb ti, sens dubte.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: A Sunyàs, 95.5.

0: Radio Arrels, a Sant Joan Pladecorts, 88.2.
1: Escolteu Radio Arrels.
2: A Sornià, 95.5.

0: Radio Arers, a Tresera, 95.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: A Tallet, 88.2.

0: Rajorers, a Salelles, 95.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: A la Tour de França, el 95.